0: és que no sóc com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
3: Me estimo molt, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
5: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: Herrera en COPE.
1: Estar informado.
2: La porción más numerosa de la Iglesia de Cristo habla hoy y reza a Dios en español.
0: La visita de un papa a un país es algo que se recuerda siempre.
3: La juventud de un país rico de fe querrá vivir al presente, abierta a la esperanza cristiana.
0: Lo vivimos con Juan Pablo II hace más de 30 años y con Benedicto XVI en 2010.
4: Me ha conmovido especialmente la seguridad con la que Gaudí, ante las innumerables dificultades que tuvo que afrontar, exclamaba lleno de confianza en la divina providencia: San José acabará el templo.
0: Sigue el minuto a minuto en COPE y COPE.es de la visita del Papa León XIV a España.
5: Vosotros sois sal de la tierra, luz del mundo.
6: Elige cambio, elige autonomía, elige rendimiento. Siempre hay una elección. Puedes elegir el pasado o puedes elegir Polestar. Polestar 4 desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
7: Vacaciones, sol, agua. ¿Puede haber algo más divertido para los peques?
8: ¿Los juguetes?
7: Sí, y para que disfruten más de ellos, hasta el 30 de junio todos tienen un 25% de regalo en el Corte Inglés.
8: Bicicletas, hinchables, juegos de agua y arena.
7: Todos los juguetes con un 25% de regalo para comprar más juguetes del 1 al 30 de junio en el Corte Inglés.
8: En tienda web y app.
9: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en innovación, desarrollando tecnología propia y exclusiva para detectar el peligro y evitarlo. Lo que nos permite ir siempre un paso por delante para que tú puedas estar tranquilo. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global, tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
10: 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Turno ahora para la información de proximidad en su COPE más cercana.
0: Herrera en COPE.
1: La mañana.
11: COPE Cataluña y Andorra.
1: Estás informado.
12: Carlos, 10 minuts, arribem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres. Un dia de gran moviment, de gran moviment i d'expectatives, en tot cas. Expectatives per la visita del Sant Pare, que el moviment és constant no diré nervis, sí, possiblement, no? Però sobretot els preparatius estan sent molt curosos per la intenció, evidentment, de que tot surti el millor possible. Aquesta és una de dels quès, en tot cas. En altra ordre de coses, avui no us parlo des dels estudis de COPE Barcelona, avui us parlo des del pavelló número 8 de Fira de Barcelona, a la plaça d'Espanya de Barcelona, perquè estem en la darrera jornada també d'un programa pràcticament tradicional que fem. Sempre venim pel tancament del CIL. Avui, dia 3-5 de juny, és el tancament del CIL, aquest pavelló número 8 de la Fira de Barcelona de Montjuïc. El CIL és el Saló Internacional de la Logística. Estem parlant de que quan parlem de logística estem parlant de que el món es mou. Sense aquesta fira, sense aquest saló, possiblement igual no passaria sense aquest saló, però sense la logística sí. Si no hi hagués una logística adequada, el món, tant i com el coneixem dia a dia, minut a minut, els serveis, les maneres, les formes que tenim aquí no funcionarien. Per ser planers, les galetes no arribarien al súper, ni les medicines arribarien a les farmàcies. Seria ni la carn arribaria al seu moment on ha d'arribar. Per parlar de productes del dia a dia, bàsicament. Però és que la logística, si mirem al nostre voltant, és tot allò que mou productes d'un lloc a un altre amb diferents transports, maneres i amb un repte de sostenibilitat. Sense això, hem de tenir clar una cosa. Jo entenc que quan tu vas al súper i agafes els iogurts o el paper de vàter, no estàs pensant: com ha arribat això aquí al prestatge del súper? No pensem en això, i és normal, jo no ho penso tampoc, eh? Però si fas un minut de reflexió, te n'adones que absolutament tot el que t'envolta depèn d'això. Depèn dels camioners i transportistes que ara mateix poden estar escoltant aquest programa. que estan portant ara mateix mercaderies cap amunt, cap avall, patint la A7, per dir alguna cosa, i patint moltíssimes coses. Sense ells, per exemple, moltes coses no arribarien. És la cadena de subministro. Avui, dins d'aquest SIL 2026, que avui tanca, aprofitarem per fer balanç, maneres, com ha anat el saló, però també abordarem altres coses que ens vindran molt bé estar aquí per xerrar. Nosaltres som... aquesta desconnexió és un àmbit de Catalunya i Andorra. Però ser un àmbit de Catalunya no significa no posar... Inevitablement estem lligats al que passa a la resta del món. I si avui parlem del Saló Internacional de la Logística, haurem de parlar de com els efectes internacionals, parlo de la guerra a Iran, que sembla que hi ha un acord, sembla que la cosa està mig estable, encara que ja sabeu que Trump igual avui sopa malament i demà decideix bombardejar a Teheran. Vull dir, això pot passar tranquil·lament, no és una qüestió... Però sembla que la qüestió està més estable. Més estable perquè aquest senyor s'ha adonat que no seria una cosa ràpida i ha dit, bueno, vamos a parar porque me estoy cargando la economía planetaria y la de mi país, perquè la de resta del planeta li dona igual. Bé, allà està l'estret d'Hormuz, que ja sabeu que per allà passa un percentatge important del petroli i d'altres mercaderies, no només petroli i d'altres mercaderies. En parlarem i abordarem això, d'aquesta situació delicada perquè afecta a tot el planeta, aquest coll d'ampolla. És a dir, que avui tenim molta feina per davant. Molta feina per davant, però el que volem és començar, abans d'entrar en matèria logística i de tot el que hi ha, que per cert, fa uns minuts s'ha presentat aquí a aquest pavelló, a la zona de premsa, s'ha presentat l'edició de l'any que ve. Farem 5 cèntims sobre el tema. Però abans de tot això anem al carrer, perquè també hi ha un punt d'atenció informativa que és el tema dels docents. Les vagues dels docents que avui es reactivaven amb talls a la ronda del litoral, per exemple, entre altres accions que han posat en marxa els docents. És un d'aquests problemes que tenim a sobre la taula, importants també per solucionar, i crec que dona la sensació, almenys informativament parlant, dona la sensació que en comptes de fer passos cap a la solució, el que estem fent és passos perquè encara s'atomitzi molt més tot, que cada sindicat vagi pel seu cantó i al final trigui més en arribar a aquesta solució que desitgen els docents. Anem com està el carrer ara mateix i tenim el Sergi Tor. Sergi Tor, bon migdia.
13: Bon migdia, José Miguel. Doncs el dibuix d'aquest matí a Catalunya i a Barcelona principalment és que s'han reactivat d'una forma important en les protestes dels docents. Sí que és cert que aquesta setmana continuaven les protestes, la campada de Girona, a Tàrrega, els talls de carretera, però amb aquest divendres i sobretot pel resultat d'ahir, on un 65% dels docents que van participar en la consulta van rebutjar el preacord dels sindicats Usted que esté aquí, professor de secundària, amb la conselleria, aquest matí les protestes han pujat amb la seva intensitat. Hi ha hagut una bicicleta aquest matí que ha tallat la C33, l'ha passat a Granollers, i hores d'ara tres columnes a Barcelona s'adrecen cap a l'Arc del Triomf. Hi ha hagut el tall, per exemple, de la Ronda Litoral, en protestes en contra de la Conselleria d'Educació. També una protesta aquest matí molt significativa és que un centenar de docents ha entrat a la seu del Departament d'Educació del Barcelonès, demanant i exigint la dimissió de la consellera Esther Niubó. Dimissió! Niubó! Dimissió! Dimissió! Niubó! Dimissió! Educació a primera hora d'aquest matí ha xifrat el seguiment de la vaga amb un 10%, però el cert que hi ha centenars i centenars de professors que són avui al carrer, seguint en aquest cas la intensitat de les protestes. Des d'USTEC, un portaveu, David Acaño, parla de que fins i tot pot arribar les protestes a l'inici del curs que ve, és a dir, al setembre, si no hi ha una solució.
14: I per tant, incrementar la lluita, tancar aquest curs, i si no és possible, s'haurà de continuar el curs vinent. però l'emergència educativa s'ha de solucionar. Són molts anys d'infrafinançament, són molts anys d'oblit. També pensem que han d'haver-hi mobilitzacions que engrossin el conjunt de la comunitat educativa. Pensem que les famílies s'han d'implicar, pensem que la universitat s'ha d'implicar, pensem que tots els agents s'han d'implicar. Si és que això davant d'emergència educativa ho hem de fer entre totes i tots.
13: Amb el calendari més recent, els sindicats han convocat a vaga unitària per aquest pròxim dimarts, 9 de juny, coincidint per cert amb la visita del Papa a Barcelona, i no descarten ampliar aquesta vaga també a dimecres dia 10. La situació, com deia Mores d'ara, és de molt malestar amb els docents, que no estan gens d'acord amb les propostes de la Conselleria, i amb un mes de juny que, al igual que el mes de maig, torna a ser altament conflictiu amb el sector educatiu de Catalunya. José Miguel.
15: Gràcies, Sergi. Aquesta és la situació, i tal i com explicàvem, bàsicament la situació dona la sensació que quan es fan negociacions teòricament va cap a bé, i ara mateix la situació dona la sensació, insisteixo, que encara anem cap a pitjor. Recordem que de cara al dia 9, és el dia que el Sant Pare estarà aquí a Catalunya ja, hi ha una vaga convocada per part dels docents. Recordem també que està flotant aquesta amenaça de vaga indefinida a la docència. I també recordem una cosa, que és que no tots els sindicats estan en la mateixa situació ara. Recordem que al principi d'acord, el principi de tot aquest cacau, va ser un acord signat amb Comissions Obreres i UGT, que no són els sindicats majoritaris. El govern ho va donar per bo, la resta de sindicats van dir que no, va continuar el cacau. Després de moltes negociacions, tallaments de carreteres, etc., doncs es va arribar a un preacord, tant amb professors de secundària com amb la USTEC, que els altres sindicats, com Intersindical, per exemple, o CGT, van dir que no, que ells van continuar les protestes. Es va sotmetre a votació, us estic fent una mica de fil, eh? Es va arribar es van posar a votació aquest preacord. USTEC, els afiliats a USTEC van dir que no estaven d'acord i que seguien la vaga, d'aquí la vaga d'avui, i els de professors de secundària van dir que sí i han signat aquest preacord. Ja veieu que el cacao és realment important, i ara veurem per on sortirà tot, estarem pendents del tema. Parlem de logística, perquè precisament les tasques de carretera i l'AP7 i els camioners i transportistes que ens estan escoltant ho sabran molt bé, doncs afecta molt a la logística. Com explicava al principi, la logística és tot allò que mou el món. El món, tal com l'entenem avui, en qüestions de productes, de comerç, d'economia, s'entén gràcies a l'agilitat i l'efectivitat de la logística. Avui, dia 5, tanca la 28a edició del CIL, el Saló Internacional de la Logística, al Pavelló 8 de Fira de Barcelona, aquí a Plaça Espanya. I va, anem a parlar de tot això, i anem a parlar d'entrada amb els que controlen, a los que parten el bacalao, a los que ja fan i fan les qüestions, els responsables tant les coses si surten bé com si surten malament. Tenim la Blanca Soriguer, directora general del CIL. Blanca, com estàs? Benvinguda.
16: Què tal? Molt bé.
15: Doncs encantat que estiguis aquí, i felicitats per una nova edició del CIL.
16: Moltíssimes gràcies.
15: Ara entrarem més en detalls perquè hi ha molta teca, perquè ja heu presentat la 29a edició del CIL, i el Pere Navarro, delegat especial de l'Estat del Consorci de la Zona Franca de Barcelona i president del CIL. Com esteu?
17: Doncs molt bé, molt il·lusionats, perquè aquesta edició del CIL ha anat molt bé i estem molt satisfets.
15: Sí? Blanca, quines sensacions? Avui tanquem? No sé si podem avançar xifres d'aquesta edició.
16: Doncs sí, la veritat és que estem molt satisfets perquè, de fet, hem tingut més de 15.400 visitants professionals.
15: Molt
16: bé, incrementat, no? La xifra de l'any passat, sí. Costava caminar pels passadissos. I l'any passat, per exemple, amb aquesta, el primer dia, o sigui, aquest any, el primer dia, teníem molts més registres que l'any passat. I el segon dia també, i avui, que és l'últim dia, també. De fet, estem pensant que potser allargarem l'horari.
15: Sí, aquí, teòricament, a quina hora tanqueu? A quina hora seria el tancament?
16: Ara al migdia.
15: Ara al migdia.
17: Però bueno, farem un after hours.
15: Això no està per tancar al migdia, eh? No, no. Jo he estat passejant pel CIL per veure l'ambient i no està per tancar ara al migdia, eh?
17: Vull dir, ja has sentit que farem un after hours.
15: Un after hours.
17: Sí.
15: Si hi ha begudes, no hi ha problema. Anem a fer festa de tancament per l'èxit en aquest cas, eh? I tu com ho has vist, aquesta edició, Pere?
17: Doncs molt bé, perquè a la logística hi ha una part, diguem-ne, de canvi molt important i molt ràpid. Estem parlant dels canvis al món, que estem parlant dels canvis tecnològics, i pertany a una part d'incertesa també molt important. I això moltes vegades es trasllueix en un esdeveniment com és el CIL, no? És una concentració durant 3 dies del sector, etc. i tots els dubtes que hi havia, tota la intensitat pel que fa a adaptar el sector en aquests canvis, s'ha vist reflectit justament amb aquesta resposta que comentava abans el Blanca, amb un increment d'interès des del punt de vista dels visitants, amb un increment d'interès des del punt de vista de participar dels canvis, aportar solucions, etc. I sobretot, ja ho veurem, i estem convençuts, amb un increment de l'interès de cara a les expectatives del 2027.
15: Això està molt bé, és una qüestió, perquè a més és un d'aquests sectors que ha d'estar, és a dir, no és que tingui una data de caducitat, sinó que tot ha d'anar ja amb evolució, el que és la logística, perquè el món funcioni. Què s'ha notat en qüestió? Bé, abans d'això preguntaré sobre el Seed Lab, que està tallat el Seed Lab. Explica'ns, Blanca, perquè és espai amb nou maneres de fer i entendre la manera d'entendre bàsicament el Seed també.
16: Sí, de fet les fires, no? Doncs cada vegada més, és a dir, a part de les innovacions que presenten doncs, els expositors, no? Doncs l'organització fa un esforç per realment exhibir-ho en viu i en directe, és a dir, que el visitant pugui gaudir d'una experiència en viu i en directe de com funciona una cadena de subministre, és a dir, podem veure els robots en moviment, podem veure com es paletitza, podem veure com el sistema de software s'adequa per les decisions que s'han de prendre, és a dir, podem veure en funcionament, i això és d'interès per un professional, però també per captar nous professionals dintre del sector, que avui en dia és una de les assignatures pendents de qualsevol sector, i evidentment del sector logístic, és un sector logístic en el que cada vegada hi ha més necessitats de personal, i evidentment doncs, des del primer any doncs, tenen un futur quasi garantit.
15: I d'innovació, perquè si no s'innova et quedes darrere com a empresa, no?
16: Sí, sí, la tecnologia és una part molt important del sector logístic, i de fet hem tingut ara mateix la presentació que després explicarem del que s'espera pel 2027.
15: I tant, tinc la pregunta, perquè parlarem del 2027, evidentment, però abans quan parlem, i estava mirant dades i més de 60 novetats en exclusiva mundial. Quan parlem d'aquestes novetats, ostres, estem parlant d'una situació de posicionament del SIL com a una de les exposicions de referència, com una fira de referència del sector.
17: És que 60 novetats en exclusiva mundial són moltes novetats.
15: 160.
17: Però això reflecteix els canvis que hi ha en el sector de la logística, els canvis que hi ha en el món, perquè es produeixen aquestes situacions que d'un any a l'altre doncs, són molt diferents. De fet, si no recordo malament, fa dos anys que tenim un instrument més, que es diu Sílvia, que és un suport, diguem-ne, basat en la intel·ligència artificial i que cada vegada s'utilitza més per part dels assistents al SIL i per part, diguem-ne, de les empreses que estan col·laborant aquí. Però també tenim la presència de 80 startups, més de 80 startups, que també impliquen un grau d'innovació. Les startups tenen idees aplicades al negoci de la logística, però també aplicades a que aquest negoci és un servei a la societat. Tant estem molt satisfets per això, perquè hi ha la part de la fira, evidentment, d'explicar a les empreses què és el que fan, però després hi ha la part del congrés,
15: sí,
17: en el que s'expliquen i es comparteixen els coneixements lligats a la logística.
15: Hi havia un munt de conferències per aquí, sí, de gent que estaven explicant, i avui mateix que estem tancant, que podem dir que no és el dia prime, el dia màxim seria, que ja estem tancant a la cua del que quedaria aquests dies de SIL. Ostres, però hi havia unes quantes conferències, aquestes hores, de gent ja explicant el seu què.
16: De fet, és una de les palanques més importants que tenim a qualsevol esdeveniment que organitza la Zona Franca Barcelona. Hem captat l'interès de més de 250 speakers amb 7 espais de coneixement integrats al recinte, en el que parlem d'intel·ligència artificial, de robòtica, de sensòrica, parlem del lideratge, de quin és el nou perfil del directiu o directiva del sector logístic, què s'ha de fer perquè realment doncs, la gent jove s'introdueixi dintre d'aquest sector, com el comerç internacional està sent un debat constant als diaris, però realment també necessitem que entengui la ciutadania que el comerç internacional és la logística, i bé, la veritat és que estem molt satisfets perquè nosaltres portem molts anys fent el Saló de la Logística i aquest any ha sigut un any d'èxit total.
15: Hi ha molts que segurament que estan escoltant que diuen clar, és que la intel·ligència artificial, la robòtica i tot això ens traurà feina, quan la logística és una qüestió que sempre donarà llocs de feina d'una manera o d'una altra. És així? Reduirem personal o els hi costa trobar personal qualificat?
17: Hem vist que un 10% del creixement de llocs de treball a Espanya al llarg de l'any és per la logística. Per tant, és veritat que hi ha més tecnologia, és veritat que hi ha més robòtica, més intel·ligència artificial, etc. Però és veritat que hi ha més llocs de treball que mai. El que sí que hem de cuidar és els perfils que es necessiten aquí. Perquè, clar, quan parlem de robots, per exemple, algú els ha de dissenyar, algú els ha de fer funcionar, algú els ha de mantenir... clar, Llavors, és veritat, el robot fa la feina més, diguem-ne, automatitzada, però al voltant d'un robot hi ha tot un equip de gent que ha de tenir la formació adequada per poder utilitzar aquest robot.
15: És a dir, que canvia el perfil de les necessitats del personal.
17: Evident, canvia el perfil, però amb el tema de la intel·ligència artificial també, i justament ahir estàvem parlant amb persones relacionades amb el món de la logística, que deien, sí, la intel·ligència artificial farà que alguns llocs de treball, diguem-ne, no siguin necessaris perquè estan molt automàtics els processos, no? Però llavors aquesta gent la utilitzarem, això són empresaris,
15: sí.
17: Aquesta gent la utilitzarem per millorar la qualitat del nostre servei. Per tant, les persones el que faran seran donar més qualitat, millor servei als clients, millor servei... Per tant, hi ha un canvi de funcions de la gent que té aquesta feina, que té feina relacionada amb el món de la logística, i, però el més important és adaptar-se i veure les oportunitats més que els riscos.
15: Tinc davant meu dues persones contentes, primer perquè ha funcionat molt bé el CIL i després perquè el D-Factory Barcelona, i permeteu que entri la carta D-Factory, ha estat distingit com una de les millors zones d'innovació del món. És per estar contents, no?
16: Sí, sí, estem molt satisfets.
15: És normal, ostres, és per estar-ho, no? Com van les obres de l'ampliació del D-Factory?
16: Llàstima que estiguem amb la ràdio, que evidentment ens encanta, però ara mateix el delegat, el president, ensenyaria el vídeo que fa cada dia de l'evolució de les obres.
17: Les obres van a tota velocitat i, a més, gràcies a que la logística funciona, evidentment, però sí, sí, la veritat és que aquesta és una gran oportunitat per implicar el conjunt de la societat a l'àmbit metropolità de Barcelona amb una cosa tan important com és la indústria, concretament la indústria 4.0. Aquestes noves oportunitats, a les que parlàvem de la logística, però també aplicades a la indústria. Per cert, la indústria i la logística estan íntimament lligades. Si no hi ha logística, no hi ha indústria. I si no hi ha indústria, no hi ha logística. Per tant, el CIL d'aquest any i el de l'any que ve, que tinc a la directora, que s'està morint de ganes d'explicar què és el que farem.
15: Ara entrarem en
17: això. El de l'any que ve, evidentment, tindrà molt pes relacionat amb tots aquests altres mons que sembla que no siguin logística, però que tots tenen relació amb aquesta logística.
15: Bé, bàsicament, començava el programa xerrant bàsicament del que estàs explicant, que la logística, encara que no la veiem, i aquesta és la part bona, però fa que funcioni el món, tot el món, tal com el coneixem. Bé, tot això avança tan ràpidament, la tecnologia avança d'una manera tan ràpida que el que penses avui, demà, possiblement la setmana que ve, ja està caducat i necessites actualitzar-se. A la logística passa igual. I al CIL, suposo que li tocarà adaptar-se a totes aquestes novetats que tindrem en l'edició de l'any que ve. Blanca, quines novetats esperem de cara al CIL del 2027?
16: Grans novetats. De fet, acabem de presentar la nova marca del Saló del CIL, que passa a ser Saló de la Innovació Logística. I el celebrarem l'any que ve, del 9 al 11 de juny, al recinte de Gran Via de l'Hospitalet. Aleshores, quines són la...
15: Més espai.
16: Sí, sí, més espai, però sobretot més innovació que mai. Per què? Perquè el sector logístic innova cada dia. El sector logístic busca solucions constantment per millorar la cadena de subministre, i això és innovació diària, perquè bàsicament, doncs, tots ho sabem, no? Cada dia ens aixequem i veiem, doncs, com estan anant, no? Doncs el comerç, com estan els arancels, a darrere de tot això en els logístics. I el que volem és posar sobre la taula el gran paper que fa la logística pel món, des d'una vessant innovadora, que és el que de veritat fan des de fa molts anys.
15: Serà Saló de la Innovació Logística. Heu posat innovació per no canviar la I, que continua sent CIL. En aquest cas, continua sent CIL i això ens ho estalviem. No cal...
17: És que hi ha una marca, hi ha dues marques...
15: Hi ha una marca clara aquí.
17: És que vas pel món i dius CIL i tothom sap el que és, perquè el CIL ja és una marca i Barcelona ja és una altra marca i CIL i Barcelona van junts. Hi ha altres fires, i ahir en parlàvem també amb gent del sector, que sabem que hi ha una fira que es fa a no sé on. Ningú sap com se diu la fira, saps? Però, en canvi, CIL és una marca. Llavors, per tant, com que a més, lo de la I, que és internacional, i és una cosa que sapiguda per tothom,
15: ja,
17: és
15: sap,
17: una marca global, hem decidit, perquè això flota a l'ambient, i especialment en aquesta edició, hem decidit que aquesta I, mantenint la internacionalitat, es converteixi en la innovació.
15: Innovació.
17: I la innovació té que veure amb les noves tecnologies, té que veure amb l'adaptació d'aquest sector, que és molt ràpida i molt eficient. Per tant, aquest CIL ha de ser, com deia abans la Blanca, el Saló de la Innovació Logística. I això obre moltes portes a molts altres sectors que a priori i històricament no estaven lligats a la logística, però que ara ho estan.
15: Quins sectors seran els que...
17: Bueno, parlàvem de la robòtica, per exemple, parlàvem de la intel·ligència artificial, parlàvem de la sostenibilitat, que també té que veure
15: amb això. Ho he vist ja, però ja aquests darrers edicions ja teníem qüestions com aquestes, com a robòtica, com a... això que estaves explicant, sostenibilitat, però està tot molt enfocat en ser sostenible.
17: Exacte, però ara donem aquest pas i és la posada de llarg de tot, això convertit en la innovació com a eix central.
15: D'acord. Això serà l'any que ve, a la mateixa data? Entrarem al juny, principis de juny?
16: Del 9 al 11 de juny.
15: Del 9 al 11 de juny. Serà a la Fira de l'Hospitalet. Doncs gaudirem de tot això. La darrera pregunta que us faig és, no sé, com veieu la situació internacional relacionada amb la logística? Serà una de les preguntes que anirà arrossegant durant tot el programa, perquè tot el cacau que tenim a l'estat d'Hormuz, que si llancem, que en funció de com es després di Trump, bombardeo o no bombardeo, abro o cierro, ostres, això ha d'estar afectant. Aquí s'ha notat en el... s'ha comentat en el saló, això.
17: Cacau és una paraula que il·lustra molt bé què és el que està passant, sí. No? Però no aquest any, sinó cada any. Què diu el sector? El sector diu, ja estem acostumats a que passarà alguna cosa, en algun moment, diguem-ne, de manera continuada. Aquest any és a l'estret d'Hormuz, no sé quin any va ser un barco que es va quedar encallat al mig del canal.
15: Correcte.
17: I el sector s'està, per dir-ho d'alguna manera, s'està vacunant a tot això i està guanyant capacitat d'adaptació i d'adaptar-se ràpidament, des del punt de vista dels costos, des del punt de vista de la resposta als problemes i, com dèiem abans, també des del punt de vista de l'aplicació de les tecnologies. Per tant, és evident que hi ha preocupació, és evident que hi ha incertesa, però és evident que diuen, bueno, escolta, això és el món en el que vivim i però això no canviarà.
15: S'ha de ser molt resilient, així. Suposo. La logística evident. Ha de ser resilient davant d'aquestes coses, evident. No? Però, ostres, és que passa qualsevol cosa i els preus es disparen d'una manera tremenda per... fins que es torna a readaptar la logística perquè arribin els productes.
16: La logística no pot parar, i en el moment en què no pot parar vol dir que al darrere de tot això hi ha grans professionals que estan molt acostumats a la gestió del canvi.
15: Doncs Blanca Soriguer, directora general del CIL, i Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca i president del CIL. Gràcies un cop més per aquesta xerrada que nosaltres i felicitats per l'èxit. Ja el present Saló de la Innovació Logística.
17: Moltíssimes gràcies a vosaltres perquè això es pugui compartir amb el conjunt de la societat. Gràcies a vosaltres.
15: Ara mateix la Blanca m'està ensenyant una samarreta. Què és aquesta? No, una samarreta?
17: T'està regalant una samarreta.
15: M'està regalant una samarreta. Suposo que no és una indirecta perquè la meva camisa no t'agrada, no? És molt hawaiana.
16: M'encanta la teva camisa, però jo crec que amb aquesta ara mateix quedés millor.
15: Ara me la posaré. Ara me la posaré.
17: La samarreta posa CIL Barcelona.
15: CIL Barcelona. És una samarreta de color vermell. CIL Barcelona. Que suposo que ja serà el logo i la manera ja de la...
17: És aquest el logo 2026, el que hem presentat. No? Per tant, és una primícia, diguem-ne...
15: Tenim el logo. Ara el penjarem a xarxes perquè tothom pugui veure el nou logo del Saló de la Innovació Logística de l'any vinent. Doncs, ara quantes regalets m'estan donant?
17: I una xocolatina.
15: Una xocolatina. Això és temptació, Blanca. M'estàs temptant, amb
17: bueno, això. I els oients també deuen estar pensant, bueno, què està passant aquí?
15: No, ho estic explicant, bàsicament. Són una xocolata fantàstica amb representació i el nou logo. Suposo perquè la logística fessi les coses més dolces.
17: Ah, exacte.
15: Veus que bé? Blanca, Pere, moltíssimes gràcies.
17: Gràcies a vosaltres.
15: Que tingueu un bon dia.
16: Moltes gràcies.
15: Doncs ja veieu, i és que és així, tal qual. Entrarem molt més en detall perquè tindrem i parlarem amb unes quantes empreses dedicades a la logística des de les seves diferents vessants i en parlarem des d'aquí, des d'aquest pavelló número 8, des d'aquesta 28a edició. La darrera amb el nom de Saló Internacional i l'any que ve estarem a la primera, si no passa absolutament res, del Saló de la Innovació Logística. Bé, de seguida d'entrada parlarem i fixeu-vos que està acabant de parlar amb el tema de com afecten els problemes de la logística, els problemes internacionals a la logística. De seguida parlarem amb una empresa que d'això segurament podem parlar, d'aquest context global de la logística. Parlarem amb Transpime, Spanish Shippers Council, amb el senyor Jordi Espín, en parlem de seguida aquí a Herrera, Cope Catalunya i Andorra. Però abans, què tal? Com teniu el vostre cor? Espero i desitjo que el vostre cor bategui bé. Afortunadament, a Barcelona tenim Inscor. Inscor és el teu centre de referència en salut cardíaca. Inscor, i ja saps que si tens o necessites proves, doncs allà estan ells, sempre. Líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya, Inscor cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i tots els estudis que calguin. La clau de tot, atenció, ràpida. Ràpid i sense demores. Tota la informació la trobaré al web inscorbcn.com.
1: Herrera a COPE.
11: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
18: Mitad caballero, mitad militante.
19: Si este temazo te pone la piel de gallina, imagina vivirlo en directo. ¿Te lo vas a perder? El 6 de junio, Taburete llega a la CaixaBank Tarraco Arena con su nuevo disco y con sus éxitos de siempre.
18: ¿Qué te acuerdas?
19: Una noche para cantar, saltar y brindar sin mirar el reloj. Taburete, 6 de junio, en la CaixaBank Tarraco Arena. No te lo pierdas. Compra ya tus entradas en tarracoarena.com.
20: ¿Te han denegado la invalidez?
21: Hola, soy Luis Miguel López, abogado de Abogados Tarragona. Y como sabéis, soy abogado especializado en reclamación de pensiones de incapacidad permanente y asuntos relacionados con la seguridad social.
20: Abogados Tarragona, 977-21-31-40, en Rambla Nova 118 de Tarragona. Primera visita gratuita.
22: Esco.
23: ¿Cómo son de grandes tus sueños?
24: ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
25: ¿Hay algo de última hora en el Bernabéu?
23: Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
24: Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
23: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
24: Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
23: La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
24: Máster universitario en Radio COPE.
23: Infórmate en Fundación cope.com y en el 91 828 3930.
26: Por cierto, como en este programa pasan tantas cosas, los castigos que nos inflige Donald Trump a los europeos, vamos a saludar a nuestro experto en criminales, en policiales, Nacho Abad. Buenos días, Carlen Lomana.
27: Por fin he llegado.
26: Bueno, viene de negro.
1: En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
26: Es que también tienes que contar cosas buenas.
1: Con Cristina López Slichting. Herrera a COPE.
11: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
18: Said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet.
15: Parlem de logística i parlem d'afectacions globals a la logística, de com funciona, com va, com no va, i parlarem amb una persona, anava a dir que sap, que sí que ho sap, però que també ho pateix. Vull dir que li toca patir-ho perquè en el món de la logística aquestes coses no sé si es gaudeixen o es pateixen. És el senyor Jordi Espín, que és gerent de Transpime, Spanish Shippers Council. Jordi, benvingut, com estàs?
28: Hola, bé, gràcies per convidar-me.
15: Què tal el festival, la fira d'enguany, aquesta 28a edició?
28: Bé, molt intensa.
15: Perquè fas logística... cara de cansat, sí, que... Intensa, tremendo,
28: molt intensa.
15: Clar, sí. Perquè suposo que són 3 dies sense parar, no? Del 3 al 5, 3, 4 dies sense parar.
28: Realment sí. I a més, com que la logística ha deixat de ser invisible, abans era una cadena invisible que tornava a comprar línia al supermercat, troba les coses,
15: I ara
28: les coses, hi ha disrupcions, tarden més, tarden menys, i això fa que sigui una cadena visible, i al ser visible pren rellevància i importància, llavors la gent pren molt interès per què passa en el món de la logística, per això hi ha tanta gent.
15: És curiós perquè ara que estaves explicant això, és una mica producte del que todo lo queremos para ayer. Per això s'ha fet més visible, possiblement, perquè quan el rotllo de paper de vàter triga un dia més en arribar al prestatge, ja és què passa, no?
28: Sí, però aquí hi ha un canvi ara, eh?
15: Sí?
28: Un canvi important, sí. Fa 3, 4, 5 anys ho volíem tot el més verd possible, tot molt verd, tot molt sostenible i tot molt ràpid. I ara l'apreciació, com que les persones viuen en un entorn on saben que tot el que està passant en el món, perquè les notícies generalistes ens ho expliquen, hem passat d'aquell el més verd, el més ràpid i el més sostenible a tan verd com sigui possible, tan sostenible com sigui possible i tan ràpid com jo ho necessiti.
15: Ostres!
28: I en aquest com jo ho necessiti ja no és per demà, perquè puc ser pacient entenent que el món és disruptiu, genera disrupció, i per tant jo no puc viure aïllat d'un món que és disruptiu per se.
15: Això, una empresa de logística, com ho afronta? Ho pateixes?
28: Sí.
15: Ho pateix? Com tens els nervis?
28: Sí. Sobretot desenvolupant un tipus de kitting, d'estandardització, flexibilitzant. És molt important pensar que, com que la fragmentació logística existeix, trien avantatges d'això, i llavors mirant quin dels punts de tota la cadena logística és on hi ha més concentració d'estrès, i llavors allà fer un bypass o connectar-lo d'una altra manera, però tenir alternatives no per tota la cadena, sinó per trossos de la cadena, i això ho fa més flexible.
15: Clar, Jordi, amb tot això que estàs explicant, em dóna la sensació que l'efecte mariposa cada cop afecta més a la logística. És a dir, algú es torna d'en Japó i tenim un problema logístic a Catalunya que no arriben els melons on han d'arribar.
28: Lògicament, hem de pensar que la logística és integral i global, i llavors, evidentment, l'evidència és que hem de deixar de pensar de que les crisis són regionals o locals. Tot ens afecta. Anem a posar benzina i, evidentment, hi ha una història a l'estret d'Hormuz i ens afecta.
15: És
28: però...
15: que això abans no passava tant, Jordi.
28: També passava, eh?
15: Sí, però no a aquest nivell. Aquí, és que, per exemple, ara que parlaves de l'estret d'Hormuz, que li preguntava la Blanca i el Pere, ostres, això està suposant una autèntica crisi mundial en funció dels països, eh?
28: Sí, realment sí, amb costos, amb despeses, i també amb, el, amb una cosa molt important en la logística, que és que la logística corre el perill o s'ha tornat molt reactiva. El problema que tinc ara mateix, com el resolc? Però això ens impedeix a vegades tenir una mirada a mig termini per poder planificar coses més estables, perquè tot és molt inestable i per tant les despeses pugen perquè estic tota l'estona reaccionant i apagant focs en lloc de pensar què és el que hauré de fer d'aquí un temps programant i basant-me en una estabilitat que avui no tinc i per tant ja no la projecto perquè
15: però,
28: no la
15: però
28: tinc.
15: Però això és una mena d'efecte dominó, no?
28: Sí, directament.
15: Perquè li passa alguna cosa a algú i és una qüestió i et trobes que l'enciam ha pujat 5 euros.
28: Sí, sí. Però en això és important, és molt important que realment hi ha algunes despeses. És a dir, el transport del futur i la logística tots tenim molt clar que serà indefectiblement més car, però no forçosament més car. I què vull dir amb això? Indefectiblement més car per què? Perquè faltaran conductors, perquè això serà més car, perquè el fuel pot pujar de preu, però no forçosament més car. Els nous fuels no han de ser més cars, potser al principi, però no ho seran. La digitalització ens aportarà avantatges competitives i d'eficiències. Per tant, tot serà més car, sí, però hi ha oportunitats de millora i de fer-ho més barat. I aquí és on els usuaris i els operadors de logística i els experts i tota la gent que treballem en aquest conjunt hem de fer perquè el que pugi sigui perquè realment hi ha un bé escàs com conductors, però que no tot pugi perquè ha de pujar, no. Aquest mantra de que tot serà més car perquè sí, no és així, no hauria de ser així.
15: Com ho porteu a Transpime tot això?
28: Bé,
15: aquesta adaptació logística a tot això que m'estàs explicant, perquè aquí explicar-ho saps molt bé qual és el problema, però després solucionar-ho i posar el que és on ha d'estar realment el repte, no?
28: Bueno, aterrant-ho, això és molt important, deixar de parlar en termes abstractes i aterrant-ho. Per exemple, les cadenes de transport del futur seran, no seran les millors, no seran les que més les que siguin més dures amb tots els seus actors, sinó les que col·laborin més. I per tant, quan parlem de col·laboració, aquesta paraula tan eterna i tan abstracta de col·laborar, perdona, prou, aterrem-ho. Com es mesura la col·laboració? Com es fa? Amb indicadors de compromís, amb indicadors que milloren la gestió si dos col·laboren. Quins? Un de molt fàcil. Quilòmetres en buit dels camions, hi ha molts quilòmetres que circulen buits, doncs potser dos competidors han de sumar per posar els seus productes per al mateix punt i per tant anar al mateix supermercat amb el mateix producte dintre.
15: I això abaratiria costos i preus també, no?
28: Correcte, i s'està començant a fer, perquè tothom s'ha adonat de que els recursos són finits i per tant no tenim una quantitat d'autopistes que se'n crearan 50 més i,
15: sí, ja, ja.
28: I per tant aquest concepte de la mobilitat que s'encongeix, el shrinking mobility, que vol dir que en el futur serem més persones o menys, però s'ha de transportar menys, des de més a prop i amb menys quilòmetres de distància.
15: La darrera pregunta que et faig, Jordi, és sobre futur. Això millorarà a curt termini? Quan parlo de millorar, parlo de l'efectivitat de la logística per tots els efectes que tenim al planeta. Tu com ho veus, això?
28: Jo penso que sí, perquè hem de desenvolupar uns recursos que ara mateix, fins ara, eren infinits. I ara s'han tornat finits. Les estructures s'han tornat finites, les que hi ha són les que hi haurà, no n'hi haurà moltes de noves, els conductors s'han tornat finits i moltes dels recursos que tenim ara que pensàvem que eren finits són finits. Per tant, què queda només? Cooperar i buscar solucions pel que tenim i per millorar-ho. I està clar que això ho estem fent i ho farem.
15: Doncs senyor Jordi Espín, gerent de Transpime Spanish Ship Council, escolta, gràcies per aquests incentius que ens has fet i et desitjo que acabis de gaudir d'aquesta edició del CIL.
28: Merci, gràcies a vosaltres.
15: Molt bé, sabeu el que penso també? Tot això està pensant, jo estava pensant el Jordi i jo pensava, com és pràcticament migdia, estava pensant en menjar. I pensava, ostres, i la carn de la cabrera, com la portaran? És que molta vida des de l'Argentina Mira, quant triguen en tot això? Doncs ja sabeu, si teniu ganes d'una bona carnaca, escolta'm, la Cabrera Barcelona. Sabeu que la Cabrera Barcelona bàsicament està al carrer Diputació 239 i és una autèntica graella argentina per gaudir. És un d'aquests llocs que vas i repeteixes, vols tornar. Tota la informació al web de la Cabrera. Ja sabeu, la Cabrera Barcelona, al carrer Diputació 239.
2: Tiri, tiri, tiri. Con Tipo Directo, la última hora en Herrera en COPE.
3: Ahí va, Tipo Directo. Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Llevo 20 años como agente inmobiliaria y nunca había visto esto. Con Fast Track Hipoteca de BBVA veo a la gente tan tranquila. Ven el piso y se lo quedan.
5: Perdone, que nos la quedamos.
4: ¡Ea! ¿Otro?
6: Es muy de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tener una cifra clara antes de mirar casas te da confianza para dar el paso. Consulta condiciones en bbva.es. ¿Avanzamos? BBVA.
7: Aprovecha los supertecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
8: Llévate las mejores ofertas para vivir el partido. Televisores, portátiles, móviles...
7: O un frigorífico, la lavadora, el horno...
8: Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
7: Hasta el domingo 7 de junio, también en web y app del Corte Inglés.
8: Consulta modelos y marcas participantes.
9: Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión Radio Fórmula. Un arroz
27: cae varios puestos en nuestra lista.
9: Un sabroz.
27: Y nuestro número uno, el hitazo del momento, ¿eh?
9: Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz y hazte un auténtico experto en arroz porque quedas siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
29: Si la vida te sonríe, será que es de color de rosa. Aire de protos. Acertarás.
30: Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
15: Arriba a la una del migdia, però abans vull enviar un missatge precisament a totes les comunitats de veïns i administradors de finques sobre seguretat, perquè si vols seguretat ja saps que Digital Mantenimientos per 39,90 al mes instal·len una càmera en quota tancada sense despeses afegides. És l'experiència de 40 anys. Tota la informació a digitalmantenimientos.com, perquè és que la diferència no està a la càmera. No, és que està en el servei, clar. Va, que arribem a la una. A la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja i tornem des de la darrera dia del CIM a Barcelona.
31: És la una de la tarde, són les 12 en les Islas Canàries.
32: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía Cope.
33: Estar informado.
31: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Mediodía Cope de este viernes, por fin es viernes, 5 de junio. Mira, es viernes y el Papa está a punto de llegar. Estamos ya en la cuenta atrás, ya sabes que aquí en COPE somos partidarios, ¿eh? Somos partidarios y fans del Papa. Y además es que te lo vamos a contar todo. Todo desde que el avión despegue de Roma y hasta que aterrice 6 días después de visitar nuestro país de vuelta otra vez en Roma. Cosas que igual te interesan. La Iglesia Católica, más de 2.000 años, ahí es nada de historia. Ahora mismo, en el año 2026, cuenta con 1.500 millones de fieles. Así que seas creyente o no, la historia de la humanidad en los últimos 2.000 años no se entiende sin la Iglesia Católica, como no se entiende el arte, ni la educación, ni el desarrollo de las sociedades en las que vivimos, ¿verdad? Y luego está la iconografía de la Iglesia y esa puesta en escena que es imbatible, ¿eh? Pero imbatible. Desde el blanco inmaculado al rojo cereza, el dorado, no hay evento comparable a una misa oficiada por el Papa. Vamos, que seas católico o no, la visita del Papa León XIV es un evento que no tiene comparación posible. Hablamos del primer viaje de León XIV a Europa, de 6 días, es decir, que es un viaje largo, ¿eh? Y a uno de los países que es cuna y apoyo histórico de la confesión católica. Te recuerdo, por ejemplo, que nuestros reyes son reyes católicos y que gracias a Isabel la Católica se firmaron las leyes de India, se financiaron universidades, colegios, hospitales en América Latina, pero que la evangelización llegó hasta Filipinas, por cierto. Tercer país con más católicos del mundo por detrás de Brasil y de México. Así que vamos a disfrutar de un evento que tanto a nivel visual como espiritual y político, hombre, pues tiene todos los ingredientes para ser incomparables. Y aquí en COPE y en 13TV te lo vamos a contar, pero todo. Eso con respecto de lo divino, que también es muy humano. Pero mira, de lo humano en la parte mala, pues no hay día sin su afán. A ver, primero, quédate con estas declaraciones de esta misma mañana del ministro del Interior, Grande Marlaska, el hombre que tiene que cesar inmediatamente a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y que debería presentar su dimisión, por permitir una trama dentro de su ministerio para corromper, amenazar y perseguir a miembros de las fuerzas de seguridad.
0: En ningún momento me dijo ella que hubiera mantenido ninguna reunión con Leire relativa a los hechos objeto de la trama o donde se hubiera hablado directa o indirectamente de la misma. Cuando digo de ningún tipo relacionado con la trama, que se hablara o le propusiera nada relativo a la trama. Si hubiera habido alguna relación y no se me hubiera trasladado, evidentemente conllevaría otra respuesta por mi parte.
31: Claro, nunca, nada, no se lo contó. Resulta que se enteró anoche a través de un comunicado oficial que hizo la propia directora.
0: Remito al contenido del comunicado, una reunión, un encuentro donde ella no entiende que se va a hablar de nada así, y finalmente es cuando saca Leire el tema de a ver si puede volverse a reponer al comandante Villalba. Y en ese momento, y me remito al comunicado, la directora da por cerrada la conversación y no tiene ninguna otra. Me parece que no tiene relevancia.

0: que se transforma, que es muy sostenible, que quiere o tiene una vocación muy clara de descarbonización. Lo cual es un sector, insisto, que tenemos que seguir trabajando para seguirle dando visibilidad. Nosotros recientemente, justamente en el marco del SIL, ayer presentábamos un libro que nace desde Prologis, la empresa a la que yo hoy represento, redactado o escrito por Ricardo Hernández, que es una persona que se dedica al sector desde hace muchísimo tiempo en medio especializado, CD Comunicación, y lo que hemos intentado es explicar la logística, la cadena de suministro, desde todos los ángulos para que llegue precisamente a la población, llegue a la sociedad y llegue al talento que quiera dedicarse o que pueda ver que hay una oportunidad en logística futuro. Lo que tú decías, ¿ves los robots? ¿Estamos hablando de ciencia ficción? Sí. Sí, es decir, esto es una revolución industrial, lo cual hay una cantidad de oportunidades y de atractivo para el nuevo talento muy notables.
1: Pues señor Cristian Oller, voy a reducir el título, si me permites, vicepresidente del Prologis en el sur de Europa.
0: Eso es, perfecto. Perfecto.
1: Oye, gracias por haber sido tan didáctico y por explicarnos y hacernos esta fotografía tan visible de lo que es el almacenamiento de estas mercancías. Muy amable.
0: Muchas gracias, bon dia.
1: Bon dia. Ja veieu, si és que la cosa és així, tal qual, Però és que, clar, no ho veiem, és molt invisible tot això i quan et pares a pensar, clar, és el que toca. Va, que de seguida continuarem parlant de més logística i de com funciona des d'altres àmbits i en parlarem aquí a migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
2: Escuchas Mediodía COPE.
3: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
4: En el campo del 5 al 7 de junio tienes el queso semicurado de trufa García Vaquero a 17,90 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
5: En Alcampo sales ganando.
6: Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
7: Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
8: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
9: Vente a la Mutua y todos contentos.
10: Condiciones en Mutua.es.
11: Si tienes frío, enciendes la calefacción.
12: Lógico.
11: Si quieres agua caliente, abres el grifo.
12: Lógico.
11: Si quieres cocinar, enciendes el fuego.
12: Lógico.
11: Si podemos producir gas verde aprovechando los residuos orgánicos, tiene sentido impulsar una energía sostenible y española. Gas verde sí, por un impulso real del gas verde.
13: Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tráfico. Un arroz.
14: Muchas dificultades a estas horas.
13: Un sabroz.
14: Sin complicaciones, fluidez absoluta.
13: Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
15: ¿Aún sin vacaciones? Viajes El Corte Inglés te lo pone fácil. Reserva ahora y consigue hasta 300 euros de descuento. Y con tu tarjeta El Corte Inglés las puedes financiar hasta en 12 meses. TAE 0% sin intereses. Hasta el 30 de junio por compras superiores a 300 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en viajeselcorteinglés.es.
16: AD Tecnológico. Nutrición y dietética, marketing y comunicación, educación infantil y primaria. Estos son algunos títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online en el campus universitario más grande de España.
17: Infórmate en upsa.es. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
18: Elige cambio. Elige autonomía. Elige rendimiento. Siempre hay una elección. Puedes elegir el pasado o puedes elegir Polestar. Polestar 4 desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
3: Migdia.
19: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
20: Estrelles i fantasmes apareixen.
1: Continuem des de la 28a, darrer dia de la 28a edició del SIL Barcelona, el Saló de la Internacional de la Logística, que tal com internacional el nom ja mor avui. Mor avui perquè la segona edició, que serà a la Fira d'Hospitalet, ja serà la 29a i serà Saló de la Innovació Logística de Barcelona. Avui hem presentat tot el logo i totes aquestes històries. Però parlem del material, perquè la logística necessita un material perquè vagi cap amunt i cap avall. Parlem de, jo què sé, de caixes, de palets, per exemple. Els palets, per aquelles persones que diguin palet, em sona, és... I ara em corregiran, perquè tinc davant un expert i dir, entrar en aquestes qüestions a vegades és una mica ficar-me un bassal, però em corregirà sense cap mena de problema. és aquella base de fusta, quan ve el toro mecànic, l'enganxa i puja. Seria la imatge tòpica que tenim de tot això, no? Bé, que escolta'm, són fusta i costa una pasta, eh? Que reciclar això és força important, eh? Tot s'ha de dir. Això sí que ho sé, en aquest cas. Doncs en parlem, i en parlem d'això amb el senyor Miquel Fontbona. Parlem de solució de paleteria, seria, no paqueteria, sinó paleteria sostenible, amb el senyor Miquel Fontbona, que és director comercial d'Inca Palet i cofundador. Miquel, com estàs? Benvingut.
12: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
12: Encantat.
1: Ostres, clar, si tu tens 100 palets fets de fusta, a la bona, i tal, vale, costen uns diners, però si, això no pot ser infinit.
12: No.
1: Això s'ha de reciclar, s'ha de reaprofitar tot aquest material. Per això deia que costava una pasta, que s'havia de reciclar.
12: No, correcte, vull dir, el palet de fusta es fabrica nou, perfecte, i té molts usos, la veritat és aquesta. Es recupera i es pot reutilitzar. El palet es repara i es torna a posar en circulació, vull dir, i el cicle, vull dir, pot ser altíssim. Mm-hmm. El que ara també estem aquí presentant al SIL són també palets fabricats amb productes alternatius a la fusta.
1: Aquí vaig jo, a l'alternativa, sí, i a la sostenibilitat.
12: La fusta hi ha de ser, evidentment, però bueno, nosaltres hem intentat buscar subproductes, residus, per la producció de palets. Per què? Doncs per evitar la tala d'arbres, a vegades massa massificada, no? I el que busquem són subproductes, residus, per la producció de palets. Tenim els palets de fibra de fusta prensada,
1: sí,
12: que és un tipus de palet que vol substituir el palet tradicional de fusta, però que està fabricat amb subproducte de la indústria de la fusta. Pues són trossos de fusta, s'injecten a alta pressió i alta temperatura, els hi dones forma i tens un palet fabricat amb fibra de fusta prensada. És un palet que no es considera fusta natural i que a part és homologat per exportar, perquè per exportar fusta en molts països
1: necessita un tractament, uns mínims, no? I
12: Correcte, un tractament fitosanitari. És un tractament que tu necessites fer a la fusta, que són 30 minuts a 56 graus amb un forn, i per exemple amb aquest palet de fibra de fusta t'estalvies el tractament. Això és una alternativa.
1: Ara m'estàs deixant flipant.
12: Sí.
1: Per això vinc aquí, per aprendre de tot el que m'expliqueu.
12: Sí. No.
1: Jo entenc que tot això es fa per evitar que bitxos passin a altres països.
12: Correcte.
1: Per exemple,
12: correcte,
1: és la primera cosa que se'n passa pel camp, no?
12: En aquest cas el nematodo és un bitxo, pues, realment que pot infestar fàcilment un bosc,
1: sí,
12: i la manera d'eliminar-lo és això, no? Amb un tractament a calor fitosanitari. Antigament es feia fumigació,
1: sí,
12: però això s'ha prohibit perquè eren productes químics molt nocius.
1: Clar.
12: I s'ha prohibit. I ara és a calor i amb això pots complir la normativa NIF 15. Selles el palet i amb un certificat. Per això hem anat desenvolupant nous tipus de palets, tipus de palets de fibra o també de plàstic reciclat, també el mateix, vull dir, alternatives que la pròpia client, l'empresa, ens ha demandat, alternatives a la fusta per evitar fongs i tot això que estem comentant.
1: Miquel, com neix el projecte Inca Palet?
12: Doncs pues mira, precisament el que et comentava, això...
1: Per aquestes necessitats, no?
12: Jo vinc del sector de l'embalatge tota la vida, val? I aleshores, bueno, buscant i viatjant per Europa i a fires internacionals, buscar alternatives, o sigui, buscar materials alternatius a la fusta. I hem vist que realment hi ha un mercat molt ampli, i aquí és com va néixer Inca Palet. L'any 99 ja portem 27 anys al mercat.
1: Està bé, un quart de cicle.
12: Sí, i anem implementant cada vegada nous productes, vull dir, i nous materials, aquest és el tema. I ara estem inclús ara fent proves amb residu tèxtil, també. Hi ha molt residu tèxtil. Pues estem intentant que l'extrusora, barrejat amb plàstic, postconsum del contenidor groc, també amb residu tèxtil, que hi hagi una mica de càrrega polimèrica, pues extrusionar i fer-ne palets, també, no? Vull dir, la idea és aquesta. Vull dir, on hi ha un residu i anem a transformar-ho.
1: És aprofitar els residus per fer coses, en aquest cas útils, com palets, per transportar mercaderies.
12: Sí.
1: Ostres, I això com s'arriba a aquestes conclusions de fer?
12: Això voltant, veient que hi ha moventa, vull dir, i també les pròpies normatives que hi ha actualment en quant al tema d'envàs i embalatge. Vull dir.
1: I econòmicament surt millor a una empresa tot això? O no? Perquè suposo que l'I+D és on ha d'estar més la inversió,
12: sí,
1: però després un cop es posa tot en marxa...
12: Sí que surt a compte, perquè ara ja quan es dissenyen ja palets, ja es pensa en un ecodisseny que sigui més sostenible, que s'optimitzi més tot el tema de la cadena logística amb el tema, pues, format encaixable, que faciliti la recuperació i reutilització del palet, etc. Vull dir que sí que al final surt realment rentable i sostenible per a les empreses.
1: És a dir, totes aquelles muntanyes de roba de s'utilitzada,
12: per exemple,
1: que veiem tirades a l'Àfrica, per exemple, aquelles...
12: És el que volem evitar, precisament.
1: Clar,
12: aquest traspàs de residus de país a país, no? A països tercers. Intentem... I el que volem evitar, sobretot, la no utilització de producte verge, no? De plàstic verge, no cal. Si amb una plataforma, amb un palet, ens va bé un plàstic reciclat, utilitzem-lo. Clar. On s'oporta, utilitzem-lo. Vull dir, buscar alternatives. És la idea és aquesta.
1: Carai, el món no és més sostenible perquè no hi ha més idees com aquesta. És magnífic, això,
12: sí,
1: eh?
12: Sí, sí, sí.
1: Doncs, Miquel Fontbona, director comercial d'Inca Palet i cofundador. Escolta'm, gràcies per explicar-vos aquesta moltíssima bona idea i sorprenent, perquè he après moltes coses. Primer, això que m'estaves explicant de la roba de...
12: També.
1: Que és una idea magnífica. I lo dels bitxos, que això no ho sabia, tu.
12: Pues sí, mira, no una sabia, cosa més que saps.
1: No, i tant, mira, vinc aquí, surto educat. Perfecte. Miquel, moltes gràcies.
12: Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
1: Gràcies. Moltíssima de seguida arribarem a dos quarts, serà el moment de d'actualitzar la informació de serveis. No em digueu que no heu al·lucinat amb això. Jo, en una d'aquestes qüestions que desconeixia, va, bueno, la desconeixia perquè no estic en el sector, evidentment, jo em dedico a altres coses, però quan m'expliquen aquests detalls de com funciona una empresa, en aquest cas parlaven dels palets, de... doncs et quedes... No flipar, però dius, mira, són detalls que no sabia, sobretot aquestes normatives de país a país per evitar que aquests bitxets que poden carregar-se un bosc passin i contaminin, jo què sé, ara va dir l'Amazònia, pobreta Amazònia, que ja està patint lo seu, eh? Deia que estem a punt d'arribar a dos quarts d'una del migdia, serà el moment d'actualitzar la informació de serveis després de les tempestes que han passat. Les temperatures avui són fredes en comparació amb les que vindran, perquè, atenció, ja a partir de demà les temperatures es començaran a disparar d'una forma absolutament estiuenca. No només això, sí que parlarem del trànsit i els esports en res aquí, a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.

0: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: COPE Tarragona.
0: 93.5 FM.
3: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Restaurant Masia Crusells. La millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar. 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
5: Mitad caballero, mitad militante.
6: Si este temazo te pone la piel de gallina, imagina vivirlo en directo. ¿Te lo vas a perder? El 6 de junio, Taburete llega a la CaixaBank Tarraco Arena con su nuevo disco y con sus éxitos de siempre.
5: ¿Qué te acuerdas?
6: Una noche para cantar, saltar y brindar sin mirar el reloj. Taburete, 6 de junio, en la CaixaBank Tarraco Arena. No te lo pierdas. Compra ya tus entradas en tarracoarena.com.
7: Hola.
8: Hola.
9: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: De Sant Fructuós a Sant Pacià, l'actualitat de l'Arquebisbat de Tarragona i de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.
11: Bon dia. La visita del Sant Pare Lleó ens arriba en plena solemnitat del Corpus. Enguany vivim el Dia de la Caritat alçant la mirada a la Creu de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona, que dimecres vinent serà beneïda pel Papa. Aixequem la mirada cap a Déu. Enmig del soroll del món i de les preocupacions quotidianes, correm el risc de quedar atrapats en una mirada baixa, centrada només en les dificultats immediates. Però el Senyor ens convida a alçar els ulls, a reconèixer la seva presència amorosa que sosté la història i acompanya cada vida. Només des d'aquesta mirada teologal podem comprendre el sentit profund de la caritat. No és només assistència, sinó participació en l'amor mateix de Déu, que es fa proper, concret i transformador. Aixequem també la mirada cap als germans i germanes que pateixen. La pobresa, en les seves múltiples formes, no és una realitat llunyana, sinó que habita entre nosaltres. Persones sense feina estable, famílies que no arriben a final de mes, migrants que busquen dignitat, joves sense horitzó, ancians en solitud... La temptació és acostumar-nos-hi, normalitzar aquestes situacions o mirar cap a una altra banda. Però el lema d'enguany ens sacseja. Aixecar la mirada és veure, reconèixer i deixar-nos interpel·lar. Aixequem la mirada cap al futur amb esperança, com diu l'arquebisbe Joan en la carta d'aquesta setmana. Malgrat les dificultats, creiem que el bé és més fort que el mal, que la llum venç la foscor. Cada gest de caritat, per petit que sembli, és una llavor del regne de Déu. Que el dia de la caritat renovi en tots nosaltres el compromís de ser testimonis de l'amor de Déu enmig del món. En el programa d'avui, molt tarragoní, contactarem amb un noi que està fent un pelegrinatge des de Galícia fins a Lourdes. Ho fa tot sol i pretén arribar al santuari francès, tot coincidint amb l'arribada del pelegrinatge diocesà de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Tarragona. Li preguntarem què l'ha mogut a fer-ho. I també ens visitaran la Joana Virgili i l'Anna Mateu, que ens explicaran què fan els Amics de la Catedral de Tarragona, una entitat que, entre altres activitats, vetlla per la música i la promoció cultural d'aquesta joia de l'arxidiòcesi. Tots a punt, que comencem.

0: El passat 10 de maig, en Carles Clanxet va iniciar a la localitat de Guarda, a la província de Pontevedra, un pelegrinatge molt especial. Va sortir d'aquest punt de Galícia en direcció a Santiago de Compostela per continuar el seu camí fins al santuari de Lourdes, a França, on té previst arribar el 4 de juliol, coincidint amb l'arribada també del pelegrinatge diocesà de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Tarragona. En Carles Clanxet té 49 anys i treballa al centre penitenciari de Mas d'Enric, organitzant tallers per als interns. Toca el baix al grup Praise Lord, de música cristiana, i col·labora també al projecte Esmorzar i Caliu, a Tarragona, un espai d'acollida impulsat per Càritas, que ofereix servei d'esmorzar diari, accés a dutxes i rober i orientació social. Contactem amb en Carles, que en aquests moments està enmig de la seva etapa diària. Em sembla que és per Astúries. Bon dia, Carles.
1: Bon dia, família. Sí, sí, ho has dit bé. Estic per Astúries, a punt de sortir d'Astúries, però encara en la comunitat d'Astúries. Sí,
0: molt bé.
1: Sí.
0: I com va? I com va el pelegrinatge?
1: Doncs no ens podem queixar, perquè sí que he tingut algun problemet, però res que no es pugui solventar i tirar endavant.
0: I com vas de forces? Molta calor? Bon temps? Com et vas trobant per...
1: Mira, gràcies a Déu, que és el temps, millor no pot ser, perquè conforme he anat avançant des de Galícia fins aquí al final d'Astúries, he anat deixant tempestes enrere i els que venien m'han dit que havien patit molta calor i jo m'he mogut pel voltant dels 20-22 graus, inclús el de cara a la tarda 17 graus, i perfecte, perfecte.
0: Està molt bé, està molt bé. Carles, per què vas decidir fer aquest pelegrinatge fins a Lourdes?
1: Bé, la intenció primera, perquè fa un any que m'estava preparant, era per poder pregar per la pau a la Franja de Gaza, però, clar, després les intencions se'm van complicar i s'ha de pregar doncs, per la pau en general, perquè hi ha uns conflictes que surten per la tele, que són els que se suposa que interessen que surtin, però n'hi ha molts altres que no surten. Llavors, la intenció era pregar per la pau en general.
0: I vas sol, Carles?
1: Aquesta pregunta és relativa, perquè caminant sí, vaig sol, però me sento molt, molt acompanyat. Primer pel canal de WhatsApp que s'ha creat, perquè també s'intenta donar un cop de mà a Esmorzar i Caliu, però després perquè si es fa d'una manera cristiana, sol tampoc hi estàs, no?
0: I com està sent l'experiència? Explica'ns.
1: Maca i enriquidora, perquè quan un intenta aprendre de tot el que passa pel camí, només pots donar gràcies i estar content del que es fa.
0: Quines històries boniques s'estan produint al teu voltant? En tens algunes que emocionen, certament.
1: Sí, bueno, tinc anècdotes curioses, divertides, i després tinc experiències, algunes profundes. Vaig coincidir amb una persona d'Ucrània. No ens vam poder entendre gaire, evidentment, perquè el meu anglès és molt dolent. Però, clar, quan te topes amb algú, precisament si anem pregant per la pau d'un país que està en guerra, no?, i que creiem saber coses, doncs impacta molt, impacta molt. No ens podem queixar de res del que tenim, ni del que fem, ni del que ens trobem, perquè hi ha històries que colpegen molt i no hem d'oblidar per què fem aquest pelegrinatge a Lourdes, doncs.
0: I què està canviant en tu, en Carles Clanxet, durant aquest llarg viatge des de Galícia fins a Lourdes?
1: Uf, la pregunta. A veure, jo suposo que ja des d'abans de sortir, perquè un es mentalitza abans de fer això, no? Però jo suposo que en l'escala de valors que un té, i més quan s'intenta fer d'un punt de vista cristià, és l'escala de valors, perquè un pot pretendre moltes coses a la vida, a la setmana, al dia, i li podem dir com vulguem, no? Però quan un ho fa d'una manera cristiana, crec jo, o aquesta és la meva intenció, que has de començar a prioritzar les coses socials, abans que... Si vols dir-ho així, a les coses personals, no? O altres coses. Llavors, prioritzar el tema social és molt difícil. I és cristià. I això costa. Mm. I ho estem treballant en el camí.
0: Tu treballes a la presó, col·labores amb Esmorzar i Caliu, toques en un grup de música cristiana. Per què necessites ajudar la gent?
1: No sé si és ajudar la gent o és que socialment o moralment m'ajudin a mi, ves què te dic, no? Per el que comentava abans dels valors. Ara m'esteu fent una entrevista, ho agraeixo moltíssim, quan més gent pugui arribar millor, però no hauria de ser notícia voler ajudar la gent. Quan es converteix en notícia ajudar, és que socialment segurament no estem molt bé. I llavors, si el missatge que puc donar de pau i de solidaritat, de concòrdia amb els demés, és que ens arremenguem, el missatge crec que serà bo i haurà arribat a bon port. Necessita ajudar la gent? No. Necessito o la meva obligació com a cristià és estar al costat dels demés, sense preguntar el per què, i això és difícil, però ho intentem.
0: No sé, tot el que fas és una manera, de donar-li gràcies a Déu per tot el que t'ha donat a la vida?
1: Sí. Tinc companys al meu voltant que amb la seva experiència m'ajuden molt a entendre determinades situacions, que hi ha moltes coses que per viure no ens fan falta i sembla que siguin necessàries. I el que fa falta és mirar de complir amb uns mínims amb la gent que tenim al voltant. I Esmorzar i Caliu és un exemple d'aquests. Jo directament no hi ajudo, però sí que en aquest peregrinatge intentem recaudar fons, no? Perquè no els falti de res, perquè són gent que el que volen és viure. Ja no parlem amb dignitat, I això és molt important, és viure. Mm-hmm. I moltes vegades en el dia a dia, no? Això no vull ajudar amb aquí perquè tal cosa o tal altra. O aquest col·lectiu, no sé què. Escolta, mira, estem aquí per col·laborar. Som tots persones i nosaltres, com a cristians, no hem de preguntar per què un necessita o no necessita. Hem d'estar-hi per ajudar. I ja està. Després ja el de dalt ja jutjarà. Uh-huh. Jo no som ningú per jutjar ningú.
0: Al final del teu pelerinatge serà, si Déu vol, el santuari de la Mare de Déu de Lourdes, on et trobaràs amb el grup que vindrà directament des de Tarragona. Quina vinculació tens amb l'hospitalitat?
1: Doncs mira, de molt, molt jovenet, que em van convèncer per anar-hi, amb la pelegrinació, i bé, fan una tasca molt maca, i doncs cada any van amb persones que amb diversitat funcional, amb gent gran, gent creient, gent que no creu, però és igual. Si estan allà, per algú serà, també, no? I aquest acompanyament és maco, és reconfortant i recíproc, perquè és el que et comentava abans. La Lourdes també t'ajuda a que en el dia a dia, durant l'any, quan ens queixem per determinades coses, tu plantegis realment si fem bé de queixar-nos o no.
0: I has anat alguna altra vegada, suposo, a Lourdes?
1: Sí, per poc que puc intento anar cada any.
0: I per què és impactant el que es viu en aquest santuari? Per què et canvia i et referma amb la fe?
1: Jo suposo que això deu ser alguna cosa interior. Explicar-ho és molt difícil. Us explicaré una anècdota. Va haver un any que no vaig anar a la pelegrinació, vaig anar sol, estava a casa, compartia pis amb un noi, i em va dir, escolta'm, tu no et trobes bé, què dius ara? No, perquè estàs de vacances i estàs tancat a casa. I mira, dic, tens raó. Em vaig fer la maleta, potser eren les 11 de la nit, i diu, hosti, on vas? Dic, a Lourdes. Diu, com? Dic, sí, imagina't. Llavors vaig a la gruta i em vaig trobar una persona de genolls pregant i em va donar molt que pensar. Dic, segurament jo haig de tindre més pecats que aquesta persona, no? I jo no m'aginollo i tal. I ostres, i allò em va donar molt que pensar. Llavors crec que és una cosa molt, molt interior, que cadascú viu a la seva manera. Un dels motius, evidentment, és per donar gràcies i per aprendre molt, també, segurament.
0: És impressionant, el que estàs fent, i sol quants quilòmetres? Més de 1.000, no?
1: Sí, si aconseguim arribar, seran 1.305.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sense comptar els quilòmetres, perdoneu, dels que m'he perdut i haig de tornar al camí.
0: Però bueno. Sí, el comptador de les sabates això ho nota, eh?
1: Sí.
0: Carles, per ajudar-te, per ajudar especialment a Esmorzar i Caliu, teniu alguna manera de recaptar diners, de portar una mica doncs, l'ajuda aquí a Tarragona?
1: Sí, mira, tenim un canal de WhatsApp que escanejant el codi QR es pot entrar. Llavors, els divendres fem un recompte de les donacions que s'han fet. Llavors hi ha un codi QR que es pot passar, i encara que jo no tingui la gent agregada, aquest codi QR pots entrar dintre el canal, fer el seguiment de tot el pelegrinatge que estic fent, i de tant en tant doncs, vaig passant un número de compte i un número de Bizum. Es fa d'aquesta manera perquè així ningú sap els telèfons dels altres ni això a la protecció de dades.
0: Carles Clanxet, moltes gràcies per atendre'ns, donar el teu pelegrinatge, que vagi molt bé tot el camí, que encara te'n queda molt, i que trobis aquesta pau, que tant necessitem tots plegats.
1: Moltes gràcies per la difusió i per extendre també aquest missatge de pau, concòrdia i de solidaritat amb els altres.
0: I tant que sí. Moltes gràcies i bon dia, Carles.
1: A vosaltres, bon dia.

0: L'actualitat de Tarragona.
1: Ja tenim aquí en Carles Verdou, que ens ha seleccionat la notícia de l'arxidiòcesi d'aquesta setmana. Endavant, Carles.
2: L'acte institucional d'inauguració del Congrés de Confraries de Setmana Santa de Catalunya va tenir lloc el dissabte, dia 30 de maig, al Teatre Bertrina de Reus, seu del Congrés. L'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, va obrir els parlaments de la inauguració donant la benvinguda als participants a la ciutat i va explicar que la Setmana Santa reusenca es viu de manera molt intensa gràcies a les confraries i entitats que treballen perquè sigui lluïda i mantingui tots els seus valors. Per la seva part, Jaume Pinyol, president de l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa de Reus, entitat organitzadora del Congrés, va definir aquest esdeveniment com un retorn a l'origen, a les arrels que donen sentit a la nostra identitat. En l'acte inaugural també va intervenir el diputat delegat d'Ensenyaments Artístics de la Diputació de Tarragona, Josep Baiges, que va assegurar que la Setmana Santa continua sent un espai que ens ajuda a reconèixer com a comunitat, un punt de trobada on la fe i la cultura esdevenen llenguatges que cohesionen i donen sentit col·lectiu. A continuació, va prendre la paraula el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya, Ramon Espadaler, que va assenyalar que les confraries aporten valors positius a la societat. Els parlaments inaugurals també van comptar amb la intervenció de l'arcabisbe Joan Planelles, que va indicar que el Congrés era, sobretot, una trobada espiritual, perquè som hereus d'una fe viva, d'una esperança que travessa els segles, d'una manera d'entendre la vida que té el centre en Jesucrist mort i ressuscitat. La darrera intervenció d'inauguració del Congrés va ser la del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, que va reivindicar que l'essència fonamental dels països es constitueix a partir d'un patrimoni intangible que dona sentit i força a la comunitat. La ponència central del Congrés, amb el títol La pietat del poble, un llenguatge de fe en la Catalunya del segle XXI, va anar a càrrec de Monsenyor Josep Lluís Serrano, bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra. En el decurs d'aquest Congrés van tenir lloc diverses ponències, comunicacions i també propostes culturals, com la visita als passos de Setmana Santa de Reus o el concert de l'Escola Cantorum de l'Escolania de Montserrat. El diumenge, dia 31 de maig, va tenir lloc l'Eucaristia del Congrés a l'Església Prioral de Sant Pere Apòstol i va ser presidida per l'arcabisbe Joan Planelles.

0: La Joana Virgili i l'Anna Mateu són dues persones que treballen intensament la vessant cultural i musical a la Catedral de Tarragona. Ho fan a través de l'Associació dels Amics de la Catedral, que engloba, entre d'altres, l'Escola Cantorum, la Colla de Campaners i la Purament Cultural, amb conferències, tallers, visites, adreçades principalment als socis, però també al públic en general, i que són totalment gratuïtes. Joana Virgili, Anna Mateu, bon dia.
1: Bon dia, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: La Joana Virgili és vocal de cultura de l'associació i l'Anna Mateu n'és la coordinadora i vocal de música. Com neix l'any 1986 l'Associació d'Amics de la Catedral? Qui l'impulsa?
1: El primer president dels Amics de la Catedral va ser Alfred Ventosa. Després va continuar el president Jordi Sentís i actualment, que porta 20 anys, Hilario Alfaro. Tenim 340 socis.
0: Sí.
1: I després fem una junta al mes a la Casa Balcells, on cuidem, mantenim el local, guardem el material, i allí fem totes les juntes i també els assaigs del Cor Jove, que parlarem després.
0: L'activitat de l'associació és molt viva. Cada mes organitzeu una conferència, també feu tallers, conferències, sortides... Joana?
3: Pues sí, és a dir, la veritat és que ens esforcem per difondre tot aquesta gran riquesa que té la catedral, per difondre el seu coneixement, perquè, com tots sabem, hi ha una prioritat. Qui coneix, estima. Qui estima, respecta i valora tot allò que nosaltres tenim. La nostra missió és donar-ho a conèixer, és arribar a tot aquest públic en general. Com? Pues ho intentem des de diferents vessants. Una d'elles és a través d'aquestes conferències que col·laboren sobretot doctors i persones molt vinculades a la catedral que coneixen diferents aspectes. Per exemple, dins del programa de l'any passat vam tindre la sort de comptar amb la doctora Sofia Matas, amb el senyor Andreu Muñoz, amb la Francesca Espanyol, és a dir, moltes persones que descobreixen aquesta cosa que a molts de nosaltres passa desapercebuda, perquè no és el mateix veure que mirar, i sobretot que et facin mirar. Aquesta és una de les propostes que nosaltres tenim a través d'aquestes conferències, que enguany, si Déu vol, continuarem també vinculant en tots aquests projectes de la nostra catedral.
0: Una de les activitats més boniques, diria jo, és la que feu els avis i àvies amb els nets. Expliqueu-nos-ho.
3: Sí, senyor. Aquesta és la joia de la corona, podríem dir. Quan les vacances de Nadal, els nens, sobretot, queden al cuidat dels avis perquè els pares solen treballar, aquest dia poder-los portar a la catedral, poder vincular aquestes dues generacions en certa part tan llunyanes, però que tant s'estimen, és a dir, a l'avi, el cuidador del net, i el net que alça aquells ulls buscant l'avi que li digui què és el que ha de fer, com ho ha de fer, és a dir, és molt, molt bonic. Aquesta és una activitat que és un recorregut per la catedral des de lo que és la façana fins a arribar al claustre. Però tenim que tindre en compte que són nens, per tant, té que ser una activitat molt activa, molt dinàmica, molt interactiva. Lluitem des de trencaclosques, en què construïm la rossassa principal de la catedral, o bé una roda que fa que busquin els diferents elements que surten en aquella rola, en aquella ruleta que ells mateixos fan rodar, o bé jugar al joc del fullet en el que és el claustre, i veus que el nen s'aginolla i l'avi li diu cuidado, el tanto. Això és tan, tan, tan bonic. És a dir, o bé, el gegant, el Francisco Plaza, que tenim, el gegant de 2,40 metres, soterrat allà a la catedral, que a més es fa la trampa. Perquè si dius qui vol llegir, tots se tiren enrere. Però si preguntes qui sap llegir, tots saben llegir, l'avi l'anima, escolta, tu saps llegir. I aquí podem llegir una de les coses més boniques a la catedral, perquè és una lauda sepulcral escrita en castellà, té la curiositat amb faltes d'ortografia, i a més un gegant de 2,40 metres. Bueno, i així una darrere l'altra. Ara ens ho passem molt bé i veure com gaudeixen els avis i els nets és espectacular.
0: I també els feu escriure. També proposeu als nens i nenes que escriguin.
3: Clar, clar. És a dir, la transmissió, sobretot escrita, de tot el coneixement de la catedral s'ha de desenvolupar, s'ha d'enriquir. I aquí s'involucren moltes de les escoles de Tarragona. Enguany van participar 18 centres escolars de primària i secundària en què van impulsar que tots els nens participessin.
0: Parlem de música, Anna. Fa prop de 40 anys que la teva veu se sent a la catedral. Acompanyes, dirigeixes, dones vida a la música de la nostra catedral. Hem d'agrair-li a mossèn Miquel Barberà que et proposés que l'acompanyessis en aquest viatge.
1: Pues sí, ell va ser l'impulsor, ell va ser el que va fundar aquesta coral amb l'orquestra. Durant tots aquests anys hem cantat el Pontifical de Flames, que ha sigut preciós, l'Oratori de Pau i Fructuós, hem fet CDs, també hem gravat CDs. Bé, hem anat també a concerts a diferents, a Barcelona, a la Sagrada Família, la inauguració de la Sagrada Família també vam participar, a Santa Maria del Mar. Bé, jo penso que podem estar molt orgullosos de tota aquesta trajectòria, que ara continua sense ell, en dos subdirectors, el Jaume Gené i el Jordi Guàrdia, que també intentem fer el camí, i junts caminem en aquest camí de la música per la catedral, en les celebracions litúrgiques de tot l'any. I després hi ha el grup dels diumenges també, que la missa conventual a les 11 també canta.
0: I el futur com està, Anna?
1: El futur, doncs intentem que segueixi i que tinguem un futur llarg. Clar, la gent de fa 40 anys es van fent grans, ens anem fent grans, hi ha gent que van deixant aquest camí, però anem trobant d'altres que van començant, més joves. Intentem impulsar aquesta coral gran de l'Escola Cantorum, que continuï, que pugui continuar. Mm.
0: I el cor jove com està? Hi ha una diversitat de veus i de procedències molt bonica, enriquidora, sí, integradora,
1: El cor jove, bé, estic molt orgullosa d'aquest cor jove, perquè portem, l'any que ve farem 25 anys, i crec que és un llarg camí. Actualment hi ha molta diversitat, formen part uns 20 nois. Fem uns assajos cada setmana de quasi 2 hores. Després tenim uns intensius cada trimestre, que són 4 hores els dissabtes, també importants, i ens ajuden molt per poder arribar als concerts que fem.
0: Una activitat que cal destacar, perquè val molt la pena, són les nits de música al claustre de la catedral. Sí. Enguany arribeu a la 6a temporada. Quin programa teniu previst, Anna?
1: Aquest any tenim un programa molt atractiu, com cada any, que ens esforcem molt a que així sigui. Aquest any, què tenim? Pues el dia 27 de juny, són a les 9, aquest serà a les 9, tenim el cor jove de l'Escola Cantorum amb el pianista Jordi Pasqual, que també farà una mica d'intermezzos musicals a piano. Després, el 4 de juliol, aquest serà a les 20:30, un recital líric. Tindrem el tenor Lluís Piñeiro i el piano Alexio Coppola. I després, per últim, com sempre és el clàssic de tots els anys, tenim precisament el 18 de juliol a les 21:00 els clàssics dels clàssics: Claudi Urimany a la flauta, Eduard Sánchez a la flauta i aquest any Marc Renau al violoncel. Sí, aquests concerts tenim una entrada de 10 euros perquè hi ha unes
0: donatiu,
1: despeses.
0: Perquè, sí, perquè a més hi ha despeses i després, evidentment, van sempre amb alguna finalitat.
1: I serà solidària, més o menys, la cloenda musical fins que començarem, que ja al setembre ja tenim altres activitats, casaments, etc.
0: Joana, abans l'Anna deia que éreu 340 associats. Què cal fer per fer-se'n soci? I quins avantatges té formar-ne part de l'Associació d'Amics de la Catedral?
3: Mira, l'avantatge, és a dir, per fer-se socis només cal emplenar la butlleta dels Amics de la Catedral, demanar-ho, la troben penjada a la pàgina web de l'Associació dels Amics de la Catedral, o bé ens la poden demanar en qualsevol de les activitats que nosaltres fem, que els hi facilitarem. Té una quota de 25 euros l'any, però això dona dret a participar en totes les conferències que fem, en les sortides, que cada any normalment fem 3 sortides, i ja com a cloenda de totes aquestes activitats tenim lo de la música.
0: No m'agradaria acabar sense que feu referència al grup de campaners. Quina és la seva funció dins l'associació?
1: Bé, aquest grup de campaners el formen uns voluntaris pel manteniment de les campanes i els tocs de les campanes.
0: Joana Virgili i Anna Mateu, moltes gràcies per tot el que feu per la Catedral de Tarragona a través de l'Associació d'Amics de la Catedral. Que tingueu un molt bon dia. Fins aviat.
3: Moltes gràcies per donar-nos veu i per poder explicar tot el que representa aquesta entitat.
1: Moltes gràcies. Pues sí, molt contents de poder participar aquí, de poder parlar amb vosaltres i de poder difondre l'Escola Cantòrum dels Amics de la Catedral.

Arribem al final del nostre temps. Rebeu, com cada setmana, una salutació ben cordial d'en Santi Grimau des de la realització tècnica, d'en Carles Verdou des de la redacció i de qui us parla, Òscar Verdagí, que acabeu de passar un molt bon cap de setmana. Bon dia.

0: Bon migdia, sóc Sergi Tor i el que sabem aquest matí és que Salvador Illa no vol negociar directament amb els sindicats d'educació discrepants i que manté a Esther Niubó a la taula de negociació. De qualsevol manera, aquest matí a la reunió a la conselleria únicament hi ha hagut la presència dels sindicats que ja han signat un acord. Finalment, Ustec Estec no s'ha presentat. I com ha anat la vaga aquest matí? Doncs Educació xifra la vaga amb un 9% d'únicament un 30% dels centres educatius que hi ha a Catalunya. Però la sensació, novament, és que hi ha aules buides i que el curs acaba amb una conflictivitat que està col·lisionant els objectius educatius. Manifestacions a Barcelona amb arribada al Parlament de Catalunya. L'escenari és de profund malestar i el calendari és continuar mantenint la pressió als carrers. Dimarts 9 de juny, nova vaga unitària convocada en aquest cas per tres sindicats, Ustec Estec, CGT i Intersindical. I no es descarte que aquesta vaga del dia 9 es pugui ampliar al dia 10. Per cert, la visita del Papa i les noves proves de selectivitat, on la mobilitat augmentarà la seva complicació ja diària. David Acaño, portaveu d'Ustec, sindicat que ha recuperat l'acció de protesta arran del no d'ahir, avisa. La protesta, és a dir, les vagues, poden continuar al setembre si no hi ha acord.
1: I per tant, incrementar la lluita, tancar aquest curs i, si no és possible, s'haurà de continuar el curs vinent. Però l'emergència educativa s'ha de solucionar. Són molts anys d'infrafinançament, són molts anys d'oblit i, per tant, han de posar tots els recursos perquè això solucioni. També pensem que hem d'haver-hi mobilitzacions que engrossin el conjunt de la comunitat educativa. Pensem que les famílies s'han d'implicar, pensem que la universitat s'ha d'implicar, pensem que tots els agents s'han d'implicar. Si és que això de l'emergència educativa ho hem de fer entre totes i tots.
0: I en aquest conflicte hi ha víctimes directes i altres indirectes. La primera, les famílies, que ja s'estan acostumant a escoltar a la nit això. Papa, mama, demà no tinc classe. Què diuen les famílies afectades de l'actual situació i del futur, Yolanda Canales?
2: Les famílies admeten que la situació és cada vegada més complicada, entenen les reivindicacions dels docents i comparteixen també moltes de les mancances que denuncien, però reconeixen que les successives jornades de vaga estan obligant a moltes llars a reorganitzar-se constantment, especialment quan el curs entra en la seva fase final. Des de la FAC, que és l'associació que representa les famílies d'alumnes de Catalunya, el seu president, Jordi de Carreras, considera que les mobilitzacions responen efectivament a la voluntat de millorar el sistema educatiu, però també recorda que l'esforç l'està assumint tota la comunitat educativa i quan diu tota no es refereix només als professors, sinó també a les famílies.
3: Evidentment, no és una situació fàcil per moltíssimes famílies i sobretot per aquelles més vulnerabilitzades que, tot i poder recolzar, que recolzem, diguem, aquestes reivindicacions, doncs és un esforç que s'ha de tenir en compte que s'està fent.
2: Les famílies consideren que el malestar del professorat posa de manifest problemes que fa anys que s'arrosseguen als centres educatius. Per això demanen al Departament d'Educació que escolti les demandes dels docents i busqui una sortida del conflicte abans que s'allargui encara més. També alerta de Carreras que si no es fa front a les causes estructurals que han portat a aquesta situació, les tensions es poden repetir en el futur.
3: Evidentment, no és una situació fàcil per moltíssimes famílies i sobretot per aquelles més vulnerabilitzades, que tot i poder recolzar, que recolzem, diguem, aquestes reivindicacions, doncs és un esforç que s'ha de tenir en compte que s'està fent.
2: Des de l'entitat també insisteixen en que cal aprofitar aquest moment per abordar els reptes de fons del sistema educatiu. L'objectiu, asseguren, és que el pròxim curs pugui començar amb més estabilitat per als centres, els docents, els alumnes i, com no, les seves famílies.
0: I una víctima indirecta i cada vegada pese més el que està passant són la Casa de les Colònies, amb la falta de reserves que hi ha del curs que ve. Víctima indirecta d'aquest conflicte entre la conselleria i els docents. Saludem a COPE Catalunya a Pep Montes, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, Educació i la Cultura. Pep, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Suposo que parlar de preocupació és el que reflecteix el vostre estat d'ànima dia d'avui?
4: Parlar de preocupació és poc, sí. La situació d'incertesa en què tenim la nostra activitat a causa de la situació de crisi amb el sistema educatiu, la veritat és que en aquests moments és ens genera la màxima preocupació i estem en una situació pràcticament d'emergència.
0: Situació d'emergència perquè les colònies escolars se reserven a un any d'antelació. El que estaria en joc és el curs que ve, el curs 26-27, perquè a hores d'ara me comentaves anteriorment que pràcticament no hi ha reserves per les colònies escolars el curs que ve.
4: Hi ha reserves amb un nombre insignificant respecte al que hauria de ser habitual en un any normal, no? Per entendre'ns. Fins fa poc parlàvem del 50% de davallada, del 75% de davallada. Ara pràcticament podem dir que és que la temporada, a l'inici d'ella, és inexistent en aquest moment, no? Per tant, les empreses que es dediquen a aquesta activitat doncs estan en una situació de màxima preocupació, evidentment.
0: Víctimes col·laterals d'un conflicte educatiu que en aquest cas s'agafa dins del que seria una situació molt complicada. La viabilitat d'aquestes empreses està en perill si el conflicte no es resol d'una manera ràpida?
4: La veritat és que sí. S'ha de tenir en compte que el sector, en contra del que tot sovint es pensa, està constituït molt majoritàriament per petites i mitjanes empreses, el que coneixem com a pimes, no? Les grans organitzacions, ja sigui del tercer sector o empresarials en aquest àmbit, la veritat és que són molt poques. La gran majoria són empreses petites o mitjanes i la seva capacitat de maniobra davant de situacions d'emergència com aquesta doncs és realment escassa, no? Nosaltres calculem que quan a una empresa de mida mitjana, per entendre'ns, que es dedica a aquesta activitat, li cau la previsió d'activitat al voltant d'un 20 o un 30%, la seva continuïtat està en risc, no? Per tant, és molt probable que si això no té una solució relativament ràpida, a l'inici de la temporada hi hagi empreses que no iniciïn ja la seva activitat.
0: Les colònies escolars en perill. Ho acabem d'escoltar amb Pep Montes, gerent de les Associacions Catalanes d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura. Ui viu! Moltes petites i mitjanes empreses de colònies escolars tenen la seva viabilitat a hores d'ara qüestionada. Pep, continuarem parlant de la evolució de la situació. Gràcies i bon migdia.
4: Moltes gràcies, bon dia.
0: Els docents al carrer, talls de carretera, manifestacions, protesta davant del Parlament de Catalunya, a hores d'ara el que està generant més inestabilitat. El govern de Salvador Illa. Reiterem, Illa no vol negociar, continua mantenint la seva confiança amb Esther Niubó, la consellera d'Educació, que mesos i mesos després no ha trobat encara la clau de poder resoldre aquesta situació. Nosaltres, al migdia de COPE Catalunya, marxem ja tot seguit cap a l'actualitat de serveis. S'ha notat al riu Llobregat a la tarda d'ahir a la comarca del Ripollès i al Berguedà 100 litres d'aigua, molts punts de localitats d'aquestes comarques i una crescuda a la capçalera del riu Llobregat a Castellà de Nuc. Hores d'ara, avui és un divendres d'una jornada molt suau. Demà sol i clarianes amb una petita pujada de les temperatures que es mantindrà el diumenge. A la tarda sí que pot haver-hi alguna tronada a la zona del Pirineu, més demà que no pas diumenge. Temperatures actuals a les capitals catalanes: Barcelona 20 graus, Girona 20, Tarragona 21 i Lleida 23. Com dèiem, dins d'aquest ambient de suavitat amb la jornada d'avui. Mentrestant, al Principat d'Andorra hi ha hores d'ara 12 graus. Anem cap al trànsit. Divendres al migdia, com s'està circulant hores d'ara per les carreteres catalanes? Fina Araca, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a la demarcació de Tarragona, perquè a l'altura de Tarragona mateix hi ha tres vies tallades per manifestacions: l'autovia A7, la A27 i també la Nacional 240. Si ens fixem i anem cap als accessos principals a Barcelona, destaquem sobretot aturades a la zona del Vallès, amb complicacions a l'autopista P7 entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en sentit nord, en sentit Girona, i a la mateixa autopista un tram d'aturades a l'altura de Santa Perpètua en sentit sud, en sentit Tarragona. D'aquesta zona també destacar la C17 amb retencions entre Parets i Mollet del Vallès en sentit Barcelona, i pel que fa a les rondes de la capital catalana, aturades a la ronda litoral a l'altura de la zona portuària en els dos sentits de la circulació, i també l'altura de Bon Pastor en sentit Trinitat. Pel que fa a la ronda de dalt, també aturades a l'altura d'Horta en sentit Trinitat. De moment això és tot, molt bona tarda.
6: COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
0: I avui divendres, vaga indefinida a les biblioteques. Els treballadors i treballadores de les biblioteques públiques de tot Catalunya estan cridats a la vaga d'una manera que s'estén aquesta aturada que fins ara afectava els centres de la ciutat de Barcelona i els que pertanyien a la Diputació de Barcelona. Mirin la situació. A la Catalunya de la primera setmana del juny del 2026, vagues a la docència i a les biblioteques. Per cert, parlo per experiència pròpia. L'amabilitat del personal de biblioteques de la xarxa de Catalunya és sempre magnífica. El sindicat CGT convoca el personal del Sistema de Lectura Pública de Catalunya a una vaga indefinida cada divendres i dissabte. A més, aquest matí, manifestació a Barcelona, que ha sortit, per cert, d'on s'han format molts del personal de biblioteques, del Centre de Ciències d'Informació Marpuerto.
7: Sí, Sergi, les biblioteques municipals d'arreu de Catalunya s'han llevat avui tancades amb clau i amb cartells on es podia llegir "La biblioteca està tancada per vaga, disculpeu les molèsties". Convocats per CGT, els treballadors de les biblioteques han estès arreu del territori la protesta que va començar a la xarxa de la ciutat i a la Diputació de Barcelona. Els representants dels treballadors han plantejat una aturada indefinida cada divendres i dissabte fins que no es resolgui el conflicte laboral. Laura Solà, directora de la Biblioteca amb el Pulleres de Sant Cugat i membre també del comitè de vaga, destaca que l'aturada indefinida s'estén arreu de Catalunya perquè ja fa molts anys que acumulen reivindicacions.
8: Que som un col·lectiu que ja fa molts anys que portem reivindicacions, ara ens hem unit i el que estem reclamant és que les administracions treballin de forma conjunta, es comprometin realment amb el sistema de lectura públic d'aquest país perquè som equipaments bàsics. Som una infraestructura social més important que mai en aquests moments i invertir en biblioteca pública és invertir en societats democràtiques i el personal que el movem cada dia som el motor que cada dia obrim la porta i necessitem reconeixement perquè som un col·lectiu molt precaritzat.
7: A més, la vaga arriba pocs dies abans de que comencin les proves d'accés a la universitat, la selectivitat. Ella mateixa assegura que estan lluitant pels serveis públics de Catalunya i perquè aquests alumnes puguin tenir un futur.
8: És que estem lluitant pels serveis públics d'aquest país, estem lluitant perquè ells puguin tenir un futur. I el fet que tanquin la biblioteca avui no significa absolutament res a nivell de lluita dels serveis públics. Estem sortint conjuntament amb la comunitat educativa, d'acord? Estem sortint conjuntament amb altres serveis públics i l'important precisament és poder tenir un futur com a comunitat, com a societat i lluitar per una societat més democràtica que no deixa de ser lluitar pels serveis públics que fan possible aquesta democràcia.
7: Entre les principals demandes, doncs, hi ha l'increment salarial per recuperar part del poder adquisitiu perdut, així com també la revisió de les jornades, el treball en dissabte i les compensacions associades, i també exigeixen el reforç de les plantilles, l'actualització dels estàndards de les biblioteques públiques i la implantació del teletreball en format mixt, entre d'altres.
0: Mentre el Servei Català de Trànsit impulsa una campanya de seguretat i control respecte als motoristes, perquè hi ha una xifra inassumible, amb el que portem d'aquest any, 21 motoristes han mort a Catalunya, la sorpresa majúscula ens arriba per una sentència de l'Audiència Provincial de Lleida. Una conductora que va provocar un accident mortal l'any 2022 al FES, amb la qual van morir 3 motoristes, ha estat condemnada finalment a pagar únicament una multa de 5.400 euros i un any i mig sense carnet. El tribunal considera que la circular distreta, sostenint un got de cafè amb la mà, sortir de la via i fer un gir brusc envaint el carril contrari, és una imprudència, sí, però de caràcter menys greu. Les famílies de les víctimes i la Fiscalia, que demanaven penes de presó entre 6 i 9 anys, ja han recorregut al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè consideren que la sentència infravalora una negligència que consideren flagrant. Ricard Álvarez, bon migdia.
9: Bon migdia, Sergi.
0: Bé, sorprèn a la decisió del tribunal que pràcticament rebaixa la gravetat de circular i distreure's aprenent un cafè al volant, tot i el tràgic resultat de 3 morts.
9: Doncs sí, sorprèn i molt, perquè la resolució de l'Audiència de Lleida reconeix fil per randa com es van desencadenar la tragèdia, però conclou que, malgrat la gravetat del resultat, recordem, tres vides trencades, la conducta de la dona no arriba al nivell d'imprudència greu. Els fets ens traslladen al 22 de setembre del 2022 en un tram completament recte i amb visibilitat òptima de la carretera C12 al seu pas per el Fes, al Segrià. Segons la sentència, la conductora es va anar desplaçant progressivament cap a la dreta perquè anava distreta sostenint un got de cafè que acabava de comprar en una benzinera. En tocar el voral, va fer un gir brusc cap a l'esquerra, va envair completament el carril contrari i va investir de ple dues motocicletes que circulaven correctament. El xoc va ser brutal i va costar la vida d'un veí de Lleida de 43 anys, una veïna de la mateixa ciutat de 34 i una veïna de Logroño de 44 anys. En el seu moment, la dona va donar negatiu en el test d'alcohol i de drogues. Els Mossos d'Esquadra van determinar en el seu atestat que el cotxe va recórrer una distància molt significativa desviant-se sense que la conductora reaccionés ni consta cap maniobra de frenada, qualificant la maniobra de totalment temerària. Per això l'acusació particular i el Ministeri Públic demanaven presó. Ara l'audiència ho deixa en aquesta multa de 5.400 euros, la retirada del carnet durant 18 mesos i unes indemnitzacions que superen els 326.000 euros. La decepció de l'entorn de les víctimes és absoluta. L'advocat de la família d'un dels fets, Xavier Prats, ha estat contundent. Assegura que la pena per matar tres persones surt massa barata i confia que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya revoqui la sentència i dictamini que distreure's d'aquesta manera al volant és, sense cap mena de dubte, una imprudència greu.
0: Gràcies, Ricard. Continuem parlant de tribunals gir en el cas de la banca privada d'Andorra. Un àudio de l'exsecretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez, qüestiona la versió que durant anys ha mantingut l'excomissari José Manuel Villarejo sobre una presumpta operació de govern de Mariano Rajoy contra la banca privada d'Andorra. En aquesta gravació, Martínez assegura que Villarejo no va participar en la investigació relacionada amb el BPA i nega que les informacions que posteriorment el comissari va difondre sobre aquest cas siguin certes. Segons l'exnúmero 2 del Ministeri de l'Interior, l'excomissari hauria construït a part del seu relat a posteriori i amb interessos econòmics i afirma que moltes de les notes informatives que li atribueixen contenen dades falses. Les declaracions formen part d'una conversa amb Leire Díez i tornen a posar el focus sobre les diferents versions que s'han anat coneixent al llarg dels anys sobre la intervenció de la banca privada d'Andorra. Canviant d'arguments informatius. A Catalunya, la solitud no desitjada afecta més de 100.000 persones grans. Entre el 30 i el 44% de la població de més de 65 anys experimenta aïllament o sentiments de soledat i s'agreuja amb la edat. És un fenomen que afecta majoritàriament a les dones, que arriben a representar el 78% de les persones grans que se senten soles. Cada vegada vivim més anys i li donem molta importància a la cura de la salut física, però es parla poc de la salut mental en aquest col·lectiu. Saludem a Maite Ferrer, directora del Centre Residencial Colònia Güell a Santa Coloma de Cervelló, per cert, al costat de la cripta de Gaudí, gestionada per la cooperativa Soura. Maite, bon migdia.
10: Molt bon migdia, Sergi.
0: Estem parlant de la soledat no volguda, un tema que és terrible. Un tema
10: terrible,
0: que...
10: sí, correcte. Sí.
0: Estem utilitzant aquest adjectiu, terrible. Tu amb coneixement en de causa, perquè ets especialista, tant professional com també vocacional amb la gent gran, i per què utilitzes aquest adjectiu de terrible?
10: Bueno, doncs perquè sempre penso que la soledat amb la gent gran, una cosa és la soledat desitjada, no?, o volguda, i l'altra és la no volguda. I la no volguda és aquella en la que anem fent anys de vida i ens trobem sols en aquest món sense sentir-nos útils, sense tenir res a fer, i segurament sense ningú a l'altre costat que ens pugui donar una mica de carinyo, no? Perquè al final, com a humans que som, necessitem aquest contacte de persona a persona, aquest vincle humà entre altres per sentir-nos bé i per tenir un benestar, perquè no només és un benestar físic, sinó que també representa un benestar emocional, no? I que a vegades és molt més important que el físic. I clar, quan ens fem grans i anem envellint, a vegades se'ns ajunten les dues coses: malestar físic i malestar emocional. Llavors ja aquí tenim la soledat no volguda, no?, que és terrible.
0: Maite, la situació positiva del creixement de l'esperança de vida, tant a Catalunya com a Espanya, que és una de les més elevades que hi ha a tot el món, significa també a la vegada estiguin creixent les xifres de les persones afectades per la soledat no volguda amb les persones més grans. S'acumulen pèrdues, s'acumula en aquest cas desavenences, potser a vegades familiars, i això ens està comportant amb aquest problema que està disparant també les xifres. Com es pot gestionar?
10: Sí, és complicat perquè hi ha moltíssimes persones grans a la societat que viuen soles, que ja no els hi queda recolzament ni familiar ni d'amistats moltes vegades perquè tots són grans. Llavors hi ha moltes persones que viuen soles en molts pisos, no? En molts llocs. Llavors, com a societat, fer alguna cosa que ens servís a nosaltres, perquè, bueno, més que a nosaltres, a ells, perquè aquesta soledat no volguda no existís, bàsicament, no? No existís.
0: I buscar aquestes eines de sociabilització és la clau?
10: Jo penso que sí, que és la clau. Hi ha molta persona que es podrien fer, més que persona, hi ha moltes, com ho diria, hi ha moltes persones més joves, per dir-ho d'alguna manera, no? Que potser comparteixen pis i estan sols, i llavors podrien compartir això amb ciutats més europees. Existeix ja, que hi ha doncs, pisos de joves que comparteixen pisos amb persones grans, i això fa que hi hagi un win-win, que diuen, no? I això seria molt important, però com a societat hem de canviar molt, està claríssim.
0: Parlem ara de com les administracions hauran de gestionar el que és una població que necessita l'ajut públic. Hi haurà un augment de les residències públiques? Com visualitzes, Maite, una mica el futur d'aquí 20 anys amb aquest gruix de la població?
10: Bueno, jo crec que cap a on va l'administració pública és augmentar el servei domiciliari, és a dir, que la persona gran pugui viure el màxim de temps possible a casa seva, en el seu entorn, amb les seves coses, amb tot allò que aquella persona encara reconeix i el fa sentir i està més bé. El que passa que és cert que això implica un cost econòmic molt elevat. Llavors s'ha de buscar la manera de fer-ho el millor possible, però està clar que s'hauran d'augmentar els recursos. No sé si traient recursos d'altres partides de pressupost, però està claríssim que aquí haurem d'augmentar recursos perquè tindrem un problema important, ja no només amb tema de servei a domicili, sinó amb tema de residències. Hi ha molta falta de places públiques, moltíssima, a dia d'avui ja. Hi ha llistes d'espera de 3 i 4 anys per portar un familiar a la teva a una residència, i això és un problema greu. Jo em trobo diàriament amb persones i famílies que em truquen a veure si tinc plaça, i quan els dius doncs 2 anys de llista d'espera, 1 any i mig, clar, les persones és que no saben ni per on començar, és que no saben ni per on han de començar a buscar, que això també és un altre tema, no? A on anem? Llavors, d'aquí 20 anys, com em plantejo jo aquest futur? Com a societat, com a govern polític, ens hem de seure, plantejar-nos un canvi, perquè també està en el tema del personal. Qui ajudarà aquestes persones grans? Perquè ja estem tenint a dia d'avui molts problemes per trobar personal. Jo fa 23 anys que estic a directora de la residència i no m'havia trobat mai amb els problemes que tenim ara. Mai, mai. Llavors, d'aquí 20 anys, penso que com haurem, abans dels 20 anys, inclús et diria, Sergi, hem de fer un canvi de xip i dir, tenim un problema greu, hem de posar solucions i de quina manera ho hem de fer. I això s'ha de parlar, s'ha de donar visibilitat i s'ha de mostrar a la societat, perquè tots volem envellir i hem d'envellir de la millor manera possible, està clar.
0: Maite Ferrer, directora del Centre Residencial Colònia Güella i gestionada per la cooperativa Suara des de Santa Coloma de Cervelló, al costat de la cripta de Gaudí. Espai fantàstic. Gràcies, Maite Ferrer, i bon migdia.
10: Moltes gràcies, Sergi, bon migdia. Adéu.

0: Anem ja a camí de la publicitat. Abans, un apunt polític. Recordem que som en un any de les eleccions municipals. Aquestes sí, són segures, eh? L'últim diumenge del mes de maig. No es poden avançar. I el compte enrere oficial a Junts per Catalunya per l'alcaldia de Barcelona ja ha començat, i déu-n'hi-do la disputa. Fins a 4 candidatures confirmades. A partir d'avui hauran de recollir els avals. Les 4 candidatures són, a hores d'ara, el líder municipal Jordi Martí, les diputades Pilar Calvo i Glòria Freixa i l'advocat i exdiputat al Parlament de Catalunya Jaume Alonso Couvillas. Tots 4, com dèiem, a partir d'ara, hauran de recollir els avals i, finalment, doncs, pot haver-hi la votació interna de la militància per escollir el candidat o candidata per Junts per Catalunya a l'alcaldia de Barcelona. Anem a la publicitat, després tornem amb un altre tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona i amb un altre tema, el Saló Logístic de Barcelona, que avui tanca les seves portes.
1: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
3: ¿Quieres contarnos algo?
2: Escribe a Pilar García de la Granja.
3: En Facebook busca Mediodía Cope y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCope.
4: Tengo en la cabeza todo el rato lo de los ocupas. Y ahora con la casa sola...
5: Yo tengo en la cabeza todo el rato esto. La superseguridad de Movistar por Seguro Alarmas da supertranquilidad. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar por Seguro Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
6: No miro el penalti que me pongo nervioso, porque hay cosas que si puedes te las ahorras, como pagar de más al hacer la compra. Por eso celebra el aniversario del campo comprando la cinta de lomo de cerdo en filetes a 6,25 euros el kilo y acumulas un 10% en tu tarjeta al campo. Oferta disponible del 2 al 8 de junio. Consulta la disponibilidad de la oferta en tu al campo.
7: En al campo sales ganando.
8: La nutrición se ha vuelto un auténtico lío, bro.
9: Por eso repartimos algo claro y sencillo.
8: Kiwis de Spring.
9: Exacto. Naturalmente cargados de vitamina C, folato, potasio y fibra.
8: Todo claro. Todo en un kiwi.
9: Arranca, que estos nutrientes no se reparten solos.
8: Kiwis de Spring. Cargados de nutrientes.
10: Spring. Me gusta mi trabajo nuevo, pero ¿me gustará igual de aquí a 45 años? Eso son muchas hojas de cálculo. Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus planes de pensiones, seguros de ahorro, fondos de inversión y seguros de vida que se adaptan a tu perfil. Para que estés muy seguro de lo que te hace sentir inseguro. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
11: Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea. Ve más allá.
12: ¿Buscando coche y no sabes por dónde empezar?
13: En HR Motor tienes miles de coches reacondicionados con financiación rápida en nuestra red de concesionarios. Más de 25 años liderando en calidad y confianza. HR Motor. No es fe, es garantía. Visítanos en nuestros centros o en hrmotor.com.
14: Oye, Jero, que tengo yoga. ¿Te pasas tú por el súper del Corte Inglés? Trae aceite, que tienen el bidón de 5 litros de Ecosur Selección Virgen Extra a 4,99 euros el litro. Y aprovecha, que hay un 20% de descuento en cervezas, zumos, refrescos y aguas. Lo digo por los partidos.
15: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
16: En tienda web y app.
17: MyRef es el mejor programa de puntos. Punto. ¿Sabes cuántos euros valen tus puntos? Punto. Y por ser oro platino, tus hijos van contigo a la sala club. Punto final.
18: MyRenfe, más viajes, más puntos.
17: Y punto.
1: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
0: Nou tiroteig aquesta matinada al barri de Sant Roc de Badalona, el segon amb únicament 5 dies. Yolanda Bernal, què ha passat i estan relacionats o no els dos tirotejos?
19: Doncs aquesta mitjanit els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de diversos veïns del barri alertant que havien escoltat diverses detonacions. I després d'aquest nou tiroteig, la policia autonòmica doncs, ha obert una investigació per identificar-ne l'autor o els autors i concretar el modus operandi utilitzat i la causa d'aquest tiroteig. La policia considera que els primers indicis apunten que aquest tiroteig no està relacionat amb el que va passar al mateix barri el passat diumenge, quan per una disputa entre dues organitzacions criminals rivals va quedar ferida lleu una nena de 10 anys a causa d'una bala perduda. Els dos tirotejos no tindrien les mateixes característiques. De moment, no hi ha cap detingut vinculat a aquest nou tiroteig.
0: Gràcies, Yolanda. I al migdia de COPE Catalunya marxem a tot seguit cap al Saló Internacional de Logística de Barcelona amb l'organització de la Zona Franca. Durant 3 dies, avui tanque les seves portes després de les presentacions, exposicions i reunions. Ho hem conegut tot de primera mà amb José Miguel Cruz, que avui ha fet en directe el programa Herrera en COPE Catalunya des del SIL. Però ara marxem cap al Saló perquè ens està esperant a Federico Peiró, perquè ara volem també conèixer quina és l'opinió de les empreses catalanes que estan en el sector de la logística, de com veuen el seu futur i especialment si ha de créixer i com ha de créixer Catalunya i l'àrea de Barcelona respecte a aquest nivell empresarial. Saludem, com dèiem, a Federico Peiró, director comercial de l'empresa Escotec Vall d'Exter de Sant Cugat del Vallès, especialista en l'automatització dels centres de logística. Federico, bon migdia.
16: Bon migdia, molt de gust.
0: Per cert, què tal la valoració dels 3 dies del SIL?
16: La valoració és molt positiva. Són 3 dies que el que fem és presentar la solució, les noves novetats, i tenim l'oportunitat de parlar amb clients i l'oportunitat també de parlar amb empreses que estan descobrint i estan interessades en l'automatització de la logística, i parlem pues, de com podem aportar valor, i crec que és molt enriquidor perquè són 3 dies de molt de networking i són molt interessants.
0: M'estàs parlant que el Saló és un èxit, que hi ha els contactes que les empreses necessiteu, d'aquesta voluntat exportadora, però a la vegada el tema de la logística de Barcelona. Zona Franca parla de que Barcelona ha de ser la capital logística del sud d'Europa. Què es necessitaria de cara a les empreses per disposar d'aquesta logística amb el qual la necessiteu pel vostre creixement?
16: Hi ha un problema molt clar a prop de les ciutats, en la primera i la segona corona, que és la falta de metres quadrats. És a dir, no hi ha espai i l'espai que n'hi ha disponible és molt car. El que les empreses tenen que optimitzar al màxim els recursos que tenen. I un d'aquests recursos són els metres quadrats. El que permet l'automatització i la robòtica mòbil és poder aprofitar l'alçada dels magatzems per poder compactar i oferir la màxima densitat i optimitzar tots aquests processos, no? A més de donar-los molta més productivitat. Què estem veient? Pues que la logística és un valor diferencial, ja no és un mal que tenen les empreses. La logística, al final, et diferencia de la teva competència també. I totes aquestes empreses que s'estan plantejant i que venen pel SIL estan buscant millorar la seva qualitat de servei. I això passa moltes vegades per automatitzar processos i tasques dintre de centres de logístics.
0: I quan parlem, Federico, d'aquesta automatització, no pot significar una pèrdua de llocs de treball?
16: Si et digués que no, et mentiria, perquè evidentment no és el mateix tenir en un magatzem a 100 persones caminant 10 quilòmetres cada dia, manipulant tones de producte, que afegir robots que començaran a fer coses que no aporten valor, perquè, clar, un operari està caminant, pues, el que t'estava dient, 10 quilòmetres cada dia en un magatzem. Això no aporta valor i això té un cost molt important. I, evidentment, l'automatització el que fa és millorar la productivitat. El que hem de buscar és com les persones que estan en els centres logístics aporten valor o com podem reconduir el treball d'aquestes persones, perquè, si no, perdrem també nosaltres molta competitivitat. Entonces, sí que és cert que quan automatitzes estàs buscant millorar productivitat. Moltes vegades és amb la mateixa gent fer molt més. No és directament acomiadar gent, però és cert que hi haurà un impacte en els llocs de treball, evidentment.
0: Des del Saló Internacional de la Logística de Barcelona, en Federico Peiró, director comercial d'Escotec Vall d'Exter, empresa de Sant Cugat del Vallès. Federico, gràcies per estar aquí a migdia COPE. Bon migdia.
16: Un plaer, moltes gràcies.
1: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
20: Us oferim ara la notícia Càritas del dia. Càritas té cura d'aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d'escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i o social i o que no compten amb una xarxa relacionada de suport. En aquest context s'intenta que les persones grans romanguin en el seu entorn mentre sigui possible. Per això, cada vegada es fan més necessaris serveis de proximitat que van des de l'atenció al domicili fins als pisos compartits, habitatges amb suport i serveis de domicili. Alhora, es promouen projectes de relació grupal o d'acompanyament individual a domicili o en residències.
21: Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
22: De dilluns a divendres, Momentos, amb Luis Rodríguez.
23: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
24: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
23: Si con las humedades te las tienes que ver.
24: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
25: Murprotec.
0: I en menys de 10 minuts, el futur de Copa Catalunya és Batllori i els seus esports, perquè tenim ja el Mundial de Futbol a tocar. Joan, benvingut, bon migdia.
26: Hola, bon migdia, Sergi. Sí, comença el proper dijous i la selecció espanyola, que ja està volant en aquests instants cap als Estats Units per instal·lar-se al seu quarter general a Chattanooga, una localitat que està propera a Atlanta, i la selecció espanyola que va jugar el primer dels dos partits amistosos que té abans del Mundial de preparació i va empatar a un davant d'Iraq. De la Fuente va fer un equip molt experimental, va debutar Marc Bernal, que ha estat entrenant-se amb el grup aquests darrers dies, no forma part de la convocatòria definitiva. El gol de la selecció espanyola el va fer el blaugrana Ferran i Joan Garcia, el porter del Barça, va ser titular i no va estar gaire encertat en la jugada del gol d'Iraq. El darrer partit abans del Mundial el jugarà la selecció espanyola la matinada de dilluns a dimarts a les 4 hora d'aquí. És Espanya-Perú, partit que es disputarà a Puebla. Hem sabut també aquest matí que el Barça començarà la temporada el dia 13 de juliol amb les primeres sessions a la Ciutat Esportiva i del 27 de juliol al 3 d'agost a estaig de pretemporada a Saint George, a Anglaterra. L'Espanyol ha tancat un altre partit amistós, serà contra el Middlesbrough, contra el Boro, el dia 1 d'agost. Avui pendents de la selecció espanyola femenina també, que juga l'accés directe al Mundial en un partit contra Anglaterra, a l'Estadi de Son Moix, a Mallorca, ha de guanyar per 2 gols perquè va perdre Anglaterra 1-0. Estem pendents també aquest cap de setmana del play-off d'ascens a segona divisió, partits de tornada de la primera ronda. Avui Sabadell-Real Madrid-Castilla, el Sabadell ha d'aixecar un 2-0 en contra, i diumenge a la tarda Celta B a Europa amb 1-1 del partit d'anada. Al marge del futbol, en bàsquet, derrota del Barça i victòria del Real Madrid als play-offs de quarts de final de la Lliga CB, així que anem als tercers i definitius partits. Demà, UCAM Múrcia-Barça i Real Madrid-Tenerife. Avui tenim el segon partit del Joventut Baskonia. El primer el va guanyar Baskonia, per tant, Joventut obligat a guanyar per seguir viu. I el Barça d'handbol acaba de derrotar el Valladolid 38-24 i es classifica d'aquesta manera per jugar semifinals de la Copa del Rei, que es disputa aquest cap de setmana a Alacant.
0: Doncs el futur, escoltant-te, Joan, és un programa ampli, variat, il·lusionant, i molta sort, evidentment, a Sabadell Europa en futbol i al Joventut i Barça en bàsquet i també en handbol. Joan, t'escoltem.
26: Gràcies per aquí em quedo, Sergi. Fins ara.
0: Arriba Línia Cope a les 3, l'inici de la tarda amb Pilar García Muñiz, a 3:05, Esports amb Batllori.

0: Bons, tenim un Brasil-Marroc, ja el primer cap de setmana, un Anglaterra-Croàcia o a l'Espanya-Uruguai. És el que té un Mundial de 48 seleccions que acaben seleccions com Curaçao, Cabo Verde o el Congo. Però si busques al·licients, sempre en trobaràs a qualsevol partit i la COPE estarà allà per explicar-ho. Així que comença ja l'espectacle. La selecció espanyola volant, com us deia, en aquests instants cap als Estats Units per instal·lar-se al seu quarter general a Chattanooga. Segurament mai abans havíeu sentit a parlar d'aquesta localitat que està a uns 200 quilòmetres d'Atlanta. Ahir la selecció espanyola va empatar a un contra Irak en un partit que no es pot qualificar ni de provatura de cara al Mundial perquè De La Fuente va fer un equip molt experimental. Va debutar Marc Bernal, el gol el va fer Ferran i Joan García va ser titular i va fallar en la jugada del gol d'Irak. El darrer partit abans del Mundial serà la matinada de dilluns a dimarts a les 4 de la matinada, hora nostra, Espanya-Perú a Puebla. El Barça començarà la temporada el 13 de juliol. Primeres sessions a la Ciutat Esportiva i del 27 de juliol al 3 d'agost estatge de pretemporada Saint George, a Anglaterra. El Real Madrid aquest diumenge els socis a votar, els que ho vulguin. De les últimes hores destaquem l'anunci de Florentino Pérez ahir al programa d'Iker Jiménez de que dimarts farà una oferta de 150 milions per un crac mundial que no juga a la Premier. Es parla de Vitinha, de Joao Neves, de Kvaratskhelia. Veurem quin és aquest futbolista. Mentretant, seguim esperant que Enrique Riquelme desvelli el nom del seu entrenador, que pot ser la traca final abans de votar, sobretot si anunciés el nom de Jürgen Klopp. A l'Espanyol ha tancat un altre partit amistós contra el Middlesbrough. Serà el dia 1 d'agost. La selecció espanyola femenina juga l'accés directe al Mundial avui contra Anglaterra Son Moix. Ja ha de guanyar per 2 gols perquè va perdre Anglaterra 1-0. Estem pendents també aquest cap de setmana del play-off d'ascens a segona. Partits de tornada avui Sabadell-Real Madrid-Castilla. El Sabadell va aixecar o ha d'aixecar un 2-0 en contra i diumenge a la tarda Celta B a Europa amb empat a 1 de l'anada. I al marge del futbol, en bàsquet, derrota del Barça i victòria del Madrid als play-offs de quarts de final de la Lliga CB, així que anirem als tercers i definitius partits. Demà, Ucam Murcia-Barça i Real Madrid-Tenerife. Avui tenim el segon partit del Joventut Baskonia, el primer el va guanyar Baskonia. El Barça d'handbol acaba de guanyar el Valladolid 38-24 i es classifica per les semifinals de la Copa del Rei, que es disputen aquest cap de setmana a Alacant. A Roland Garros tenim en joc, acaba de començar la primera semifinal, Zverev-Mensich, domina Mensich al primer set per 3-2, i també tenim motor aquest cap de setmana, Fórmula 1 a Mònaco, el mític circuit de Mònaco, i motos a Hongria. Avui comentarem la jugada amb el Petón i el Toni Freixa i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, qui brillarà més al Mundial? Teniu 4 propostes d'Internacionals Blaugrana. Esteu votant per De Jong al 7%, la immensa majoria per Lamine Yamal al 76%, per Rafinha al 15%, per Gordon al 2%. En clau espanyol, us agradaria que Sergio García agafés el filial? Esteu votant que sí al 90%, que no al 10%. I en clau Girona, us agradaria García Pimienta com a entrenador? Esteu votant que sí al 80%, que no al 20%. Héctor García està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota, ja és la pilota del Mundial, ja roda Esports Cope.
1: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
1: en España, vaya temazo, valorado.
2: Y otra, valorado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Ocasión Plus.
4: Ven a la gran feria de Ocasión Plus. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Más de 4.000 coches con hasta un 40% de descuento. Solo esta semana, más de 120 centros en España. Estamos en tu provincia. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
5: Ven.
0: Les 3 i 10, aquí comença l'Esports Cope d'avui divendres. Com us deia, hi ha en clau molt mundial que tenim a la selecció espanyola volant cap als Estats Units i surt també ja part de l'expedició Cope cap allà. Saludo a l'Helena Condis. Hola, Condis, bona tarda.
6: Què tal, Joan? Molt bona tarda des de l'aeroport de Barajas.
0: Que parte l'expedició, Parte l'expedició, la de la selecció ja partido i la vostra també parte avui.
6: Sí, la nostra, el viatge,

0: 간단해요.
1: Línea editorial.
2: Cadena COPE.
3: Forzado por la realidad y sin convicción, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido. El presidente afirma que no sabía, que nadie le comunicó nada y que él jamás hubiera tolerado lo que revela el sumario del caso de las cloacas del PSOE. Sánchez se desmarca de todo. Ha venido haciéndolo desde que Aldama tiró de la manta y los secretarios de organización del PSOE fueron detenidos y procesados. Tampoco sabía nada que pudiera incriminar a la directora de la Guardia Civil. Su ministro del Interior tampoco sabía nada, mientras el superministro Bolaños da fe de que nada incrimina al presidente. Llama la atención que Sánchez aplique a su partido la doctrina de las manzanas podridas y pretenda tildar de corruptelas individuales lo que es un sistema diseñado para delinquir. Sánchez pretende que los españoles crean que ni el caso Coldo, ni el caso Plusultra, ni el caso Begoña Gómez, ni el caso Ferraz tienen nada que ver con él ni con su partido. Y lo dice sin inmutarse. La justicia penal emitirá, llegado el momento, su veredicto. Y mientras llega, el presidente demuestra una vez más que no hay reproche moral que pueda afectarle. No solo no piensa asumir responsabilidades políticas, sino que asegura que sacará adelante unos presupuestos del Estado. Parece que el presidente sufre tal alteración de la percepción que ya ha desconectado del mundo real. Sin embargo, será la realidad la que acabará sorprendiéndole cuando menos se lo espere.
4: Son las 7, las...
2: La linterna.
5: COPE Cataluña y Andorra.
2: Estás informat.
6: Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Una trentena de dotacions dels bombers continuen treballant en l'espectacular incendi que s'ha produït aquesta tarda a la planta de Montesa Onda de Santa Perpètua de la Mogoda, el polígon Torre del Rector, però els bombers l'acaben de donar per estabilitzat. Les flames han començat a la coberta i s'han extès a tota la nau fins que ha col·lapsat, ha quedat totalment afectada. El volum de les flames ha estat tan intens que els bombers no han pogut accedir a l'interior i l'objectiu era evitar que el foc es propagués a les plantes del voltant, que també s'han evacuat. La millor notícia és que no hi ha danys personals. Els treballadors d'Onda han pogut sortir pel seu propi peu, com ha confirmat a COPE Catalunya i Andorra l'alcalde de Santa Perpètua, Joan Carles Mingueza.
7: Que hi havia aproximadament al voltant entre 70 i 80 persones treballant, al voltant de 75, 74, i sí que han sortit sense cap mena de problema, han sortit pel seu propi peu. Com vostè diu perfectament, doncs afortunadament no tenim que lamentar doncs que allí hi ha hagut mals físics a cap persona, a cap treballador, i és la millor notícia, lògicament. Ara, després ja veurem quina afectació material arribarà a tindre a l'incendi.
6: La columna de fum ha estat molt espessa, negra completament i visible des de diferents punts del Vallès, però no és tòxica i per això no s'ha ordenat el confinament dels veïns de la zona. Sí que s'ha recomanat que tanquin finestres i que no es facin activitats a l'exterior, com ens ha explicat l'alcalde.
7: Pel que ens han dit ara, sí que és cert que el que vostè diu, que la columna de fum, hi ha hagut un moment que pel seu color la intensitat i la densitat doncs sí que feia por, impressionava, però ens han dit en tot moment doncs que no era tòxica, i el que sí que hem fet és una prevenció i doncs hem fet un comunicat des de l'Ajuntament com a mètode preventiu, doncs avisar la gent doncs que eviti fer activitats a l'aire lliure, que tanquin finestres i portes, però és, com he dit i vostè ha comentat perfectament, doncs no és tòxica i és una qüestió més preventiva que de confinament.
6: Com deia, hi ha una trentena de dotacions dels bombers encara treballant a la zona. L'incendi està estabilitzat i la millor notícia és que no hi ha danys personals. I pel que fa al temps, doncs hem tingut un divendres més tranquil després de les tempestes d'ahir, amb una temperatura, això sí, més baixa, no s'han superat els 30 graus, i entrem en un cap de setmana amb força estabilitat, amb algunes pluges de tarda al Pirineu, sobretot demà dissabte, i unes temperatures que es tornen a recuperar. I l'altra notícia destacada del dia, més enllà d'aquest espectacular incendi a Santa Perpètua de la Mogoda, és la nova vaga unitària dels professors que han tornat a sortir al carrer després del rebuig al preacord signat la setmana passada amb Educació. Després de la publicitat, amb la Mar Puerto farem un repàs de com està la situació i què passarà en els propers dies.
2: La Linterna.
5: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
0: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
8: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
0: Si con las humedades te las tienes que ver.
8: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
0: Murprotec.
2: ¿Estás escuchando?
1: COPE Tarragona.

0: Després del no al preacord amb educació, avui han tornat les protestes dels professors al carrer, vaga unitària arreu de Catalunya i la solució, la veritat, és que es presenta complicada. La consellera Esther Niubó insisteix en que amb les millores que es van acordar la setmana passada no hi ha un problema de recursos i diu que el conflicte té més a veure amb un malestar acumulat i enquistat durant molts anys entre els docents. Les protestes i les vagues seguiran la setmana que ve. Mar Puerto, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Doncs a veure, nova vaga unitària de professors que han tornat a bloquejar carreteres i que amenacen amb tornar-hi la setmana que ve. Com ha anat el dia d'avui i què diu la consellera Esther Niubó, no?, després de la ronda de contactes que ha mantingut amb alguns sindicats?
1: Doncs durant la jornada d'avui hi ha hagut talls puntuals de carreteres, com per exemple l'AP7 o la C33, així com també retencions associades. Centenes de docents han tallat a mig matí la ronda litoral a l'altura del passeig de la Zona Franca en els dos sentits de la marxa, tot i que prèviament un centenar de manifestants també han entrat a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional ubicat al passeig de la Zona Franca amb crits en contra de la consellera Esther Niubó i pancartes que exigien la seva dimissió. També s'han unit a Arc de Triomf fins al Parc de la Ciutadella.
2: Dimissió! Niubó! Dimissió! Dimissió! Niubó! Dimissió!
1: Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, després de la ronda de

0: Ja diària. El portaveu de docents de la CGT, Isern Prades, ha fet una crida a la mobilització d'aquest dia 9 de juny.
1: Nosaltres fem una crida a la mobilització del dia 9 perquè no pot ser que tinguem una educació concertada, una educació privada que té molts tints de religiosa i a la qual nosaltres no hi estem d'acord. Tota l'educació ha de ser pública, per això lluitem pel 100% de pública. I alhora, perquè el dia 9 també és la discussió del capítol de pressupostos que fa referència a educació, i nosaltres li exigim al govern del PSC, però també als grups de l'oposició que s'omplen la boca defensant els serveis públics, defensant l'educació, i després voten uns pressupostos que no afecten i que no aborden l'emergència educativa.
0: I des d'USTEC, el seu portaveu David Caño avisa que les vagues podrien continuar al setembre si no hi ha acord.
2: I per tant, incrementar la lluita, tancar-ho aquest curs, i si no és possible, s'haurà de continuar el curs vinent. Però l'emergència educativa s'ha de solucionar. Són molts anys d'infrafinançament, són molts anys d'oblit, i per tant han de posar tots els recursos perquè això solucioni. També pensem que hem d'haver-hi mobilitzacions que engrossin el conjunt de la comunitat educativa. Pensem que les famílies s'han d'implicar, pensem que la universitat s'ha d'implicar, pensem que tots els agents s'han d'implicar. Si és que això de l'emergència educativa ho hem de fer entre totes i tots.
3: Doncs ahir parlàvem justament amb les famílies que són una part afectada de tot aquest conflicte que ja fa mesos que dura i que s'han de buscar la vida, no?, per conciliar els dies que hi ha vaga, i que també estan veient com els seus fills estan perdent molts dies de classe. Però hi ha un altre dany col·lateral, que són les cases de colònies, que han patit una caiguda de reserves pel curs vinent per culpa d'aquest conflicte. Per tant, què diuen, Marc, des de les cases de colònies, ara que sembla que aquest conflicte s'allarga?
0: Sí, el sector de les cases de colònies ha urgit a la consellera donar resposta a aquestes urgències. Alerten que el rebuig dels docents prolonga la incertesa sobre les activitats de lleure i denuncien que si les colònies escolars formen part del projecte educatiu, cal dotar-les també del reconeixement i les garanties pròpies d'una activitat educativa essencial. Pep Montes, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura, parla de situació d'emergència.
4: Parlar de preocupació és poc. La situació d'incertesa en què tenim la nostra activitat a causa de la situació de crisi amb el sistema educatiu, la veritat és que en aquests moments ens genera la màxima preocupació i estem en una situació pràcticament d'emergència.
0: Com deies, aquesta situació d'emergència s'ha traduït en cancel·lacions de reserves i en l'aprovació per part de 1.200 centres educatius de mesures que preveuen no fer colònies o sortides escolars, tal com ha remarcat Montes.
4: Hi ha reserves amb un nombre insignificant respecte al que hauria de ser habitual en un any normal, no? Per entendre'ns. Fins fa poc parlàvem del 50% de davallada, del 75% de davallada. Ara pràcticament podem dir que és que la temporada, a l'inici d'ella, és inexistent en aquest moment, no? Per tant, les empreses que es dediquen a aquesta activitat doncs estan en una situació de màxima preocupació, evidentment.
3: I per si tot això fos poc, Marc, la vaga indefinida a les biblioteques de Barcelona s'extén des d'avui a les biblioteques públiques de tot Catalunya. Es planteja fer vaga indefinida cada divendres i cada dissabte fins que no es resolgui aquest conflicte laboral, i això coincidirà amb les proves de selectivitat en què molts estudiants doncs fan servir aquests equipaments per estudiar.
0: Exacte, les biblioteques municipals d'arreu de Catalunya s'han llevat avui tancades amb clau i amb cartells on es podia llegir perfectament que la biblioteca està tancada per vaga. Els representants dels treballadors han plantejat una aturada indefinida cada divendres i dissabte fins que no es resolgui aquest conflicte laboral. Laura Solà, directora de la biblioteca Vol Pulleres de Sant Cugat i membre també del comitè de vaga, destaca que aquesta aturada indefinida s'estén arreu de Catalunya perquè fa molts anys que acumulen reivindicacions.
5: Que som un col·lectiu que ja fa molts anys que portem reivindicacions, ara ens hem unit i el que estem reclamant és que les administracions treballin de forma conjunta, es comprometin realment amb el sistema de lectura públic d'aquest país, perquè som equipaments bàsics. Som una infraestructura social més important que mai en aquests moments, i invertir en biblioteca pública és invertir en societats democràtiques. I el personal que el movem cada dia, som el motor que cada dia obrim la porta i necessitem reconeixement, perquè som un col·lectiu molt precaritzat.
0: Aquesta vaga arriba pocs dies abans de que comencin les proves d'accés a la universitat, i ella mateixa assegura que estan lluitant pels serveis públics de Catalunya i perquè aquests alumnes puguin tenir un futur.
5: És que estem lluitant pels serveis públics d'aquest país, estem lluitant perquè ells puguin tenir un futur. I el fet que tanquin la biblioteca avui no significa absolutament res a nivell de lluita dels serveis públics. estem sortint conjuntament amb la comunitat educativa, d'acord? Estem sortint conjuntament amb altres serveis públics i l'important precisament és poder tenir un futur com a comunitat, com a societat.

0: Avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra us estem explicant que a Catalunya la soledat no desitjada afecta a més de 100.000 persones grans. Entre el 30 i el 40% de la població de més de 65 anys experimenta aïllament o sentiments de soledat, s'agreuja amb l'edat i acaba sent doncs, un factor de risc per patir un problema de salut mental. L'Aurora Padilla és la directora de la Fundació Abismón. Què tal, Aurora? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda, molt bé, vosaltres.
0: Molt bé. És un fenomen, Aurora, que està creixent, el de la soledat no desitjada entre gent gran?
1: Sí, és un fenomen que l'OMS ja alerta de que serà com una epidèmia en els pròxims anys. Vull dir que és algo que les administracions, tant locals, autonòmiques, estan posant ja eines, doncs estan posant la mirada, eines i estratègies per poder combatre-la.
0: Si parlem del perfil, Aurora, acostumen a ser més les dones les que viuen soles?
1: Sí. No, jo aquí no posaria tant en que viuen soles, sinó en que pateixen soledat no desitjada, perquè la soledat no desitjada és un sentiment. I a vegades sí que està vinculat a una situació d'aïllament per manca de xarxa social o familiar, però altres vegades no. Llavors, en relació a la teva resposta, sí, s'estima que aproximadament nosaltres, segons la nostra realitat, més o menys un 80% de les persones que acompanyem són dones. Són dones.
0: I aquesta soledat no...
1: Dir que són dones i que, a més, en relació a Abismón,
0: sí.
1: que això té que veure amb una altra... amb una altra concepció, que és que entenem per persona gran, que això també està variant molt, no? Llavors nosaltres, ara mateix, les persones que acompanyem, 80% dones grans, i amb un percentatge pràcticament d'un 70% i pico, més grans de 80 anys també.
0: Molt bé, t'anava a preguntar, Aurora, aquesta soledat no desitjada, no sé si afecta igual en grans ciutats, com Barcelona, per exemple, o en poblacions més petites.
1: Mira, la pregunta és bona perquè, bueno, jo no tinc dades de l'àmbit rural, però hem de començar a pensar de soledat en soledat des, ¿vale? En plural, perquè la soledat no és un fenomen únic, llavors es viu diferent en funció de moltes variables, i una és l'àmbit on vius, si vius en àmbit rural o en àmbit urbà, si l'àmbit rural és poblat o despoblat, també de la franja d'edat que tinguis, de la seva història. Llavors, això ens porta a pensar que en cada situació la valoració, hem de fer valoracions diferents i abordar amb estratègies diferents. No sé si m'explico.
0: Sí.
1: És diferent la soledat. El percentatge en l'àmbit rural, no t'ho sabria dir, la complexitat és molt més complexa a arribar a l'àmbit rural, perquè generalment hi ha molta dispersió i mitjans de comunicació més precaris. Llavors, jo amb els companys d'altres regions amb les que parlo, em diuen això, que l'acció que nosaltres podem portar a Barcelona, per exemple, d'acompanyament, nosaltres fem acompanyament telefònic, visites a domicili i després convidem a una sèrie d'actes al llarg de l'any. Doncs podem entendre que fer-ho a Barcelona és relativament fàcil, perquè el que és el mitjà de comunicació sempre està garantit, sempre hi ha línia de telèfon efectiva que funciona, no hi ha talls ni res. Podem anar a veure's amb 20 minuts, podem estar a casa de qualsevol persona, i a més podem fer que vingui amb un servei de taxi, d'acompanyament en bus, el que sigui. Traslladar això en un entorn rural
0: és més complicat.
1: Moltíssim.
0: Clar, i des d'Abismón que acompanyeu a totes aquestes persones, potser d'una altra manera passarien dies sencers sense parlar amb ningú o sense veure ningú, no?
1: Sí, efectivament. I ara tornem-hi una altra vegada a la definició. Al final s'està entenent a nivell global, s'està acceptant que la soledat no desitjada és el patiment, o sigui, hi ha un patiment i és per una manca d'ajustament entre les expectatives que té la persona de sentir-se acompanyada i la realitat. I aquí ens porta doncs, a poder pensar, per exemple, en persones com tu dius, aquest perfil d'una persona que potser la truca si veus que carraspeja i dius que, que estàs encostipada i et diu no, és que porto dies que no parlo amb ningú, no?
0: Clar.
1: Llavors aquesta, aquesta seria un perfil, no? O jo, a mi sempre m'agrada explicar, jo fa un any i mig vam rebre una trucada d'una senyora que entrava en una operació i ens trucava i diu rezar por mí, por favor. I això, ostres, ens truca aquí a les oficines perquè recem per ella, no té ningú més a qui dir-li preocupa't per mi, no? Això és un perfil, però hi ha un altre perfil de persones grans que acompanyem que tenen fills i que tenen nens, però els hi poden passar dues coses, o bé doncs que per tot el tema de la globalització estan repartits arreu del món i no tenen un contacte ni diari ni es poden veure ni amb la intensitat que ells volguessin, o bé viuen relativament a prop però el model de societat que hem generat, no? Que estem tot el dia ocupats amb la feina, amb les compres, amb totes les obligacions que anem adquirint, no ens permet establir aquests vincles de relació amb la intensitat suficient com perquè aquella persona no es senti sola, no? Perquè a lo millor dius, sí, la meva filla em truca cada dia 5 minutets, no? Però clar, em truca la meva filla cada dia 5 minutets, però jo he estat la resta del dia completament sola, m'he aixecat sola, he esmorzat sola, he mirat la tele sola, he baixat al banc sola o no he baixat al banc. Llavors, clar, aquí podem dir, ostres, i aquí ens trobem que hi ha moltes persones que no, per exemple, quan ens demanen persones que vulguin sortir a entrevistes, hi ha persones que acompanyem que no volen sortir perquè saben que si surten i es veu que ja reconeixen que estan patint per soledat, la seva filla, el seu fill, o la seva neta o el net, es sentiran malament i els hi diran, no? Però és una realitat amb la que estem convivint.
0: Clar. I escolta, quina és l'experiència, Aurora, que teniu amb les persones que ateneu? Vull dir, quina relació s'acaba establint?
1: Bé, aquí també és el mateix. O sigui, generalitzat és complicat, però si haguéssim de fer com un engròs, vale? De dir, ostres, l'engròs, què és el que veus, no? Què veiem? Veiem relació, perquè la nostra acció és un combo entre una relació mitjançant un equip de professionals que detecten a les persones i donen suport al voluntariat, i l'acció directa sempre és de voluntariat, vale? Llavors hi ha voluntariat que truca i voluntariat que va a veure la persona. Llavors, en general, el que acostuma a passar és que generen vincles de confiança. Les nostres persones voluntàries tenen un grau d'adherència al nostre projecte bastant gran. Això significa que quan nosaltres truquem no truca avui una persona i demà una altra i passat demà una altra, sinó que a lo millor jo que sé, no entro l'Antònia, doncs a lo millor porta 10 persones a les que truca i l'Antònia pot estar amb nosaltres anys, bueno, que és lo desitjable, però si no és anys, molts mesos, no? Llavors, l'Antònia i la senyora doncs acaben establint una relació de confiança, l'Antònia sap exactament les coses que li agraden, que no li agraden, si ha anat al metge, si no ha anat al metge, i hi ha un vincle efectiu, fins a tal punt que en alguna ocasió en què la nostra voluntària ha deixat de trucar, jo que sé, que sigui, i no ha avisat a la persona, aquesta persona ens truca i diu, ai, que em preocupa, que li passarà alguna cosa a l'Antònia, hi ha aquest vincle i aquesta preocupació de dues bandes, no? Aquest feedback de dues bandes, no? I després també tenim, clar, hem de pensar que tornem al perfil de persona que està patint soledat no desitjada.
0: Sí.
1: I ens parem amb la paraula patir. Està patint, és una persona que pateix. I el patiment cada ésser humà ho gestiona diferent. Llavors, hi ha persones que és fàcil aquesta relació perquè parteixen d'un sentiment d'agraïment i en relació a la trucada o a la visita. Hi ha d'altres que el patiment és tan intens que és el que està, diguem, tenint la relació, no? Pues quan hi ha una trucada, el que hi ha per l'altra banda, doncs, és un un desfogue de lo malament que se sent, de lo sola que se sent, de que si t'he sentit aquesta vida o no t'he sentit aquesta vida, ¿vale? És un voluntariat, és una acció d'impacte que moltes vegades és molt gratificant, però moltes vegades també és complexa per el tipus de situació en la que estem acompanyant.
0: Clar. Abans feies tu referència, Aurora, una mica en clau del futur, no? Hi ha una dada de l'Institut Català d'Estadística que diu que al 2035 aproximadament 500.000 d'avis viuran sols a Catalunya. Això és d'aquí a 4 dies, com qui diu. No sé si estem preparats com a societat, si l'administració està preparada per atendre totes aquestes persones.
1: Mira, a Bismont portem 30 anys treballant i quan vam néixer érem uns pioners, ningú parlava de la soledat no desitjada. Nosaltres, justament l'altre dia, el 30 aniversari, i vam vindre un representant de l'Ajuntament de Barcelona, entre d'altres, i un representant de la Generalitat de Catalunya. I allà vam manifestar que estaven contents, perquè en tota la nostra història mai havien sentit que... Bueno, i parlo de la història passada, perquè sí que sé que l'Ajuntament de Barcelona porta ja un cert bagatge i eines i estratègies i recursos posats per pal·liar la soledat no desitjada. Però la Generalitat de Catalunya doncs també està a l'encàrrec de desenvolupar un projecte que parla de la vida longeva i la soledat no desitjada. Llavors, per nosaltres és molt bona notícia. O sigui, per primera vegada en els últims anys i de manera molt recent, doncs les administracions estan posant la mirada aquí i estan desenvolupant estratègies. Però totes les estratègies han de venir dotades de recursos. I realment l'abast del que se'ns ve a sobre és molt elevat. Llavors ara aquí hem de tindre paciència i esperar per veure fins a l'estratègia, fins a quin punt es desenvolupa i amb quins recursos. Creiem que el que està clar és que ha de ser complementària, ha de ser una acció complementària entre les administracions, o sigui, lo públic i lo privat. I dintre de lo privat entraríem les entitats sense ànim de lucre que són capaces d'acompanyar des de territori, des de proximitat i amb el reforç del voluntariat com una eina real de transformació social. Creiem que així podrem arribar. Si no és així, bueno, jo, des del meu imaginari, em resulta complexa visualitzar-ho.
0: Molt bé, doncs jo ho deia a l'inici, que la soledat no desitjada en qualsevol franja d'edat, però en aquest cas en la gent gran, doncs és un repte que tenim com a societat i combatre-ho doncs és responsabilitat de tots, de les famílies, de les entitats i també de les administracions. Aurora Padilla, directora de la Fundació Abismont, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Catalunya i Andorra.
1: Gràcies. I si algun oient està interessat, jo sempre poso aquí la falca, tant en acompanyar en voluntariat com a fer patrocinador de la nostra entitat, estarem encantats de sumar esforços i recursos.
0: Molt bé, doncs feta està la crida, Aurora. Que vagi molt bé.
1: Molt bé.
0: Gràcies.
1: Moltes gràcies. Adéu, bona tarda.
2: Escribe a Ángel Expósito.
3: Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
2: O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
4: Un retrato íntimo y humano de León XIV, el hombre detrás del Papa.
5: Es una persona muy sencilla.
4: Un documental que explora su personalidad, vocación y ascenso inesperado al trono de San Pedro.
6: Todos me decían, no da entrevistas, hace su trabajo, se dedica a lo suyo.
4: León XIV, el hombre detrás del Papa. El sábado a las 10 de la noche, en 13.
2: La linterna.
3: COPE Cataluña y Andorra.
2: Estás informado.
7: Estamos en la linterna de COPE Cataluña y Andorra y nos acompaña Javier López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
8: Buenas tardes.
7: Ariadna López, ¿qué tal? Buenas tardes también.
9: Muy buena tarde.
7: Ambos abogados de Área Jurídica Global. Para aquellos que no sepan o es la primera vez que escuchan vuestros nombres y el nombre también de Área Jurídica Global, ¿qué es, Javier?
8: Pues Área Jurídica Global somos un despacho de abogados. Tenemos 190 abogados en toda España, oficinas en todas las capitales de provincia, muy enfocados en defensa del deudor, ya sea empresa o persona física, todas aquellas personas que tienen deudas y quieren salir de ellas, quieren renegociarlas y no pueden, no llegan a final de mes, que tienen problemas, tienen un abogado especialista en esos temas para ayudar a refinanciar deudas o a cancelarlas por ley. A través, por ejemplo, de la ley de segunda oportunidad o a reclamar abusos bancarios. Defensa del deudor.
7: Sí. ¿Desde cuándo existe la ley de la segunda oportunidad?
9: Hace 7 añitos. Uh-huh. Yo, de hecho, creo que Área Jurídica Global se puede definir como los soluciona problemas. ¿De qué? De todo. Todo lo que te pueda pasar en tu entorno, sobre todo si es económico, jurídico, somos los soluciona problemas. 7 años hace que existe esta ley y permite que la gente cancele el 100% de sus deudas. 100%. Uh-huh.
8: Seguridad Social y Hacienda incluido, a través de un pequeño plan de pagos de 15 euros al mes.
9: O incluso deudas que puedas deberle a un vecino, a tu madre, cualquier tipo de deuda.
8: Los préstamos, los avales de la empresa, los avales de un hijo que avaló, el hijo compró un piso y el padre avaló y ahora el hijo no puede pagar. Podemos cancelar también esa deuda que tiene ese avalista.
7: Yo siempre os lo pregunto porque hay muchas personas que dirán, suena fácil, pero a mí nadie o casi nadie me ha hablado de esta ley. Ahora parece que empieza un poco a moverse el tema. ¿Por qué no se ha querido hacer eco de esta ley?
9: Mira, yo me gradué, bueno, de hecho entré en la carrera el año que salió la ley. Y en toda la carrera, son 5 años, 2 de máster, son una locura, no me habló nadie de esta ley. Y he estudiado abogacía.
8: Y en una buena universidad.
7: Pues está muy bien, ¿no?
8: Sí, es que es un sector nuevo, todo lo nuevo en el mundo jurídico, hasta que no hay jurisprudencia, pues no se implanta. Y luego, tristemente, no todos los abogados tienen esa visión de marketing para poder dar a conocer la normativa. Y tampoco hay medios de comunicación, y vuelvo a agradecer a COPE, que quieran hablar de esta deuda, porque de esta ley que ayuda a cancelar las deudas. Hay muchos medios de comunicación que posiblemente pues tengan patrocinadores que no les interesa que se hable de cómo una persona física puede cancelar la deuda o cómo una persona física puede asesorarse de los abusos bancarios. No a todos los medios les gusta hablar de esto.
7: Uh-huh. Bueno, a todos nos gustaría no tener que llegar a esa situación. Imagino que antes de llegar a esta situación de la ley de segunda oportunidad, la gente ha hecho como un peregrinaje, ¿no? Ha pedido ayuda en todos sitios, ha visto que no...
9: Hay de todo, ¿eh? Hay muchas familias que tienen mucha vergüenza de decir en alto que están pasando por un mal momento y en muchas ocasiones no lo sabe ni la hermana, ni la madre, ni la mejor amiga, ni y vienen al abogado, ¿no? Como confidente, como si fuera un cura, incluso.
8: De hecho, tenemos el derecho, tenemos el secreto de confesión, nosotros también.
7: Muy bien, muy bien.
8: Como tiene que ser.
9: Entonces, no todo el mundo que viene ha pasado por todas las soluciones viables.
8: Fíjate,
9: a veces la última
8: solución...
9: llamar
8: al propio banco o pedir... El problema está en pedir a un banco una deuda para pagar otra. Como no puedo pagarla y soy buen pagador y me han educado a pagar, pido otra. Y claro,
9: o a veces te la dan sin que la ofrezcas.
8: Claro, tienes
9: con un
8: crédito
9: interés
8: al 10
9: abusivo...
8: Y firmas otro al 15 para pagar el 10, matemáticamente estás pagando el crédito al 25. Y luego pides otro, que es más caro. Cuanto más caro, más fácil te lo dan, al 25 y lo estás pagando al 50.
9: La bola.
8: Y claro, dices, ostras, si no puedo seguir adelante, pues hay una ley que te cancela todas las deudas, desde la primera a la última. Uh-huh. No puedes estar en ese bucle de pedir un crédito para pagar otro. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando no te dan el último. Al no darte el último no puedes pagar nada, cae todo en cascada. Entonces, tristemente, muchas personas nos llaman cuando ya ha caído todo en cascada. Y otros, porque se enteran por los medios de comunicación, otra vez agradeciendo a COPE que nos deja hablar en este medio, y se dan cuenta de que no es necesario pedir un último préstamo. Puedo cancelar mis deudas y volver a empezar de cero, sin registros de morosidad, sin tener que perder mi vivienda, que la vivienda en ley de segunda oportunidad, si tiene hipoteca, no se pierde. Y bueno, pues hay muchas ventajas para ayudar a ese deudor. ¿Quién defiende al deudor? Pues un despacho de abogados especialistas en defensa del deudor, como es Área Jurídica Global.
7: Después de la pandemia, ¿os habéis encontrado, Ariadna, con muchos casos de gente que ha necesitado de esa ley para seguir adelante?
9: Sí, pero previamente a la pandemia también había muchísima gente. Yo creo que también esta ley ha tenido que nacer un poco por narices, ¿no? Porque al final tú pones la televisión, los bancos dan fan fallida, ¿no? Se les salva, o sea, se les paga el rescate. Ah, muy bien, vale. Hay un escándalo de que hay políticos que roban, ¿van a la cárcel? No. Entonces la gente al final, vale, yo pagando deudas, y aquí como un tonto, como
7: y
9: tal.
7: Y nadie me ayuda.
9: Claro.
7: Bueno, vamos a recordar que tenéis un número de teléfono, el 900-73-0906. 900-73-0906. Ahí podéis llamar, os van a atender. Ellos son como New York, están las 24 horas trabajando para atender a vuestras llamadas y sobre todo ayudaros con esta ley de segunda oportunidad. Ariadna López, Javier López, abogados de Área Jurídica Global, gracias. Y gracias por todas aquellas personas a las que ya habéis ayudado. Gracias.
9: A vosotros.
2: La Linterna.
10: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
11: Este domingo...
12: ¿Qué es lo que pasa?
11: Sigue el deporte en COPE.
12: ¡Claro que sí!
11: El Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. Desde las 8 de la tarde, el playoff de ascenso. Las Palmas, Málaga.
13: ¿Qué os parecen las alineaciones?
11: Y todo lo que pase en las selecciones del Real Madrid en tiempo de juego. Y el análisis en el Tertulión con Juanma Castaño.
13: Muchas cosas que contarles.
11: Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade. Los números uno del deporte.
14: Aceite cambiado, ya se puede llevar su coche.
15: Muchas gracias. Por cierto, ¿podría hoy llevar a mis hijos al cine?
16: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
17: ¿Qué pasa cuando un jugador y un vendedor de la ONCE se encuentran? Pues que tú estás todo el día con la ilusión de que te toque el premio del cupón diario. Y David tiene su perro guía que le acompaña a todas partes y le hace sentirse más seguro.
18: ¿Solo por comprar el cupón diario?
17: Por comprarlo tú y todas las personas que jugáis a las loterías de la ONCE. Porque así hacéis que las personas con discapacidad tengan más oportunidades.
18: Oye, pues qué bien, ¿no?
17: Cuando te encuentras con un vendedor de la ONCE, siempre pasan cosas buenas. Así que juegues a lo que juegues, bien jugado.
19: ONCE. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
20: Ocasión Plus.
21: Ven a la gran feria de Ocasión Plus. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Más de 4.000 coches con hasta un 40% de descuento. Solo esta semana. Más de 120 centros en España. Estamos en tu provincia. Visítanos. Ven a Ocasión Plus. Ven.
22: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque pase lo que pase en tu casa, seguimos siendo los primeros en responder en menos de 20 segundos, protegiéndote a ti y a los tuyos las 24 horas. Porque nosotros siempre estamos ahí. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
23: Aprovecha los supertecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
24: Llévate las mejores ofertas para vivir el partido. Televisores, portátiles, móviles...
23: O un frigorífico, la lavadora, el horno...
24: Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
23: Hasta el domingo 7 de junio, también en web y app del Corte Inglés.
24: Consulta modelos y marcas participantes.
25: Comienza la cuenta atrás.
26: Ya falta muy poco para la llegada del Papa León a España.
25: Nos visitará del 6 al 12 de junio.
26: Es un momento muy especial que nos llena de alegría y esperanza.
25: Vamos a recibirle con ilusión y con oración.
26: Vivamos muy unidos al Papa durante este viaje apostólico.
25: Infórmate en la web conelpapa.es.
26: Alzad la mirada.

0: Aquesta tarda ha tancat portes el SIL, el Saló Internacional de la Logística de Barcelona, més de 15.000 visitants. Tres dies en els que s'ha parlat molt dels avenços de la intel·ligència artificial i de l'impacte de la situació global que estem vivint en tot aquest sector. L'Ignasi Sayol és el president de Pimec Logística. Ignasi, què tal? Bona tarda.
1: Hola, què tal? Hola, bona tarda.
0: Doncs fem una mica de balanç, no?, de com ha anat aquest saló, un espai per veure cap a on va el sector de la logística i per conèixer de primera mà solucions, no?, que s'hi aplicaran en el futur. Cap a on anem, Ignasi? I no sé si anem pel bon camí.
1: A veure, ha sigut primer de tot un balanç, ha sigut molt positiu, ha hagut una assistència molt important d'empreses, per tant, totes les empreses que tenim estan i que ens movem, doncs jo crec que ha sigut interessant a nivell de poder jugar amb possibles clients. Després dir-te que sí, evidentment la tecnologia cada cop és, i la innovació és un punt més important a la logística, i cada cop més aquesta mostra en els últims anys passa de ser de gent de transport, cada cop menys, i més empreses de tecnologia que donen solucions als diferents punts de tota la cadena de subministrament, que és molt àmplia. El transport és una part molt petita d'una cadena que ocupa empreses d'emmagatzematge, de manipulacions, empreses de hardware, de software, intel·ligència artificial, etc. Per tant, diria que el balanç és positiu i cada any més s'està convertint en mostra d'innovació del que és el sector de la logística.
0: És a dir, anem pel bon camí per afrontar els reptes de futur, no?, que té el sector.
1: Sí, al final les empreses, i les nostres també, les petites i mitjanes empreses i mitjanes, cada cop estan més automatitzant els processos. Cada cop es robotitzen més els magatzems, es posa sistemes més eficients. Per tant, és una tendència i és així. Vull dir, si veus aquest saló d'ara, d'aquí 10 anys, veuràs la gran diferència que hi ha. Hi ha moltíssimes solucions que ens permeten ser més eficients i fer una logística més productiva, que és una mica l'objectiu de tots.
0: Ara feies tu referència, no?, que el sector de la logística és clau per a la nostra economia, per la seva competitivitat. De fet, és un motor, podem dir, estratègic, molt important, que representa entre el 10 i el 14% del PIB a Catalunya. Clar, està molt bé produir béns i serveis, però com tu deies, després han d'arribar a temps al seu destí i de la millor manera possible, no? Això es valora prou?
1: Sí, evidentment nosaltres portem una tasca fa molts anys. Aquest percentatge que estàs dient és un percentatge que vam començar a calcular nosaltres fa ja uns anys des de Pimec Logística, des de Cluster Logístic, que ja és una dada que ja dona fins i tot la Generalitat perquè l'ha afegit a l'Observatori de la Logística. Mm-hmm. Per tant, el primer pas era visualitzar el pes que té la logística.
0: Exacte.
1: Realment.
0: Val?
1: Per tant, un cop es visualitza, també sempre diem una cosa, no només és important pel pes, sinó que la importància que té per la indústria. Si volem ser un país industrial, necessitem una logística eficient. No hi ha indústria eficient sense una logística eficient. Per tant, és clau amb tot això, és a dir, des de tots els temes portuaris, tota la import-export necessita aquí de logística, la que hem de fer encara amb camió, però suposo que ara es farà en ferrocarril cap a Europa. Per tant, si una logística eficient, no hi ha indústria eficient. Per tant, a part del gran pes que té a l'economia, és tot aquest pes que té també a la indústria, si volem ser realment un país industrial.
0: Mm-hmm. I és un sector que està fent esforços per adaptar-se a la transició ecològica, a la sostenibilitat, també?
1: A veure, en el pensament, en el mindset de tots els professionals i empresaris de la logística, jo sóc un cas especial perquè em dedico a tecnologia per fer-la sostenible, no? Mm-hmm. Però en tots hi és això. El que passa que, evidentment, doncs no hem d'obviar que tenim unes barreres, és a dir, per exemple, descarbonització. Si tinguéssim una xarxa ferroviària normal, seríem capaços de poder descarbonitzar molt el transport amb terrestre. Pensa que més del 90% del transport es fa en camió, amb terrestre. Mm-hmm. Si això es fes realment en ferrocarril, baixaríem molt aquest punt, no? Per tant, sí, evidentment que ho volem, però també han d'haver les condicions infraestructurals que permeten fer-ho, perquè al final la demanda cada cop és més gran, els consumidors volen i les empreses volen els productes el més ràpid possible i amb les condicions adequades, i malauradament no tenim unes infraestructures dotades per fer-ho, i és així.
0: I una d'aquestes infraestructures clau seria el corredor mediterrani.
1: Sí, evidentment. Nosaltres hem reivindicat durant molt de temps això. En concret, hem llançat una iniciativa de fer una priorització, un pla d'infraestructures ferroviari que posi d'acord a tots els partits polítics, mani qui mani, en els propers anys per prioritzar quines són les infraestructures més importants que té el país. Per això em sobta de vegades quan surten iniciatives com això del que és el tren orbital, que són 5.000 milions, quan realment hi ha elements com, per exemple, el nus de Tarragona, que amb 500 milions es podria fer, la 2 ferroviària i altres infraestructures que ens permetirien eliminar els colls d'ampolla que tenim del tema de mercaderies, que està totalment per fer a dia d'avui. Per tant, sí, nosaltres, la nostra aposta és màxima amb això i pensem que són eines bàsiques si volem realment descobrir ser més eficients. És així.
0: Ignasi, com està afectant el sector el preu de la benzina, el combustible, tot aquest problema que hi ha ara mateix?
1: Doncs està afectant importantment. Tenim aquí dos sectors, el del transport de mercaderies i el transport de passatgers. El sector de passatgers, que està regulat amb concursos, ja sabeu que aquí hi ha una llei de contractació que fa complicat que es pugui pujar aquestes licitacions i augmentar el gasol, i això fa que les empreses de transport de viatgers tinguin problemes de marges. I en la carretera, doncs, en principi, tot i que hi ha un real decret que fa uns increments, doncs, bueno, aquí hi ha els seus més i els menys. Hi ha cargadors que ho estan aplicant, altres que no. Bueno, estem en un escenari una mica inestable amb tot això, no? Perquè al final és una llei de lo que és oferta i demanda, tot i que pot haver un real decret, després s'aplica i no s'aplica. Això està penalitzant sobretot els petits transportistes, que tenen menys poder de negociació amb els grans, amb els cargadors, no? Aquí tenim un problema perquè és un servei que no es valora, fins i tot des del punt de vista de l'usuari final. Quan es compra online, doncs el que vols és que la logística et costi zero. Però clar, la logística té un cost, no? Llavors, jo penso que comencem des de que no hi ha una visió de l'important que és i que s'ha de pagar, i això es transfereix també a les empreses amb els cargadors, que realment aquí hi ha, doncs, tot el tema de preus és complicat, saps?
0: Doncs un sector molt important, el de la logística a Catalunya, que haurà d'afrontar nous reptes en el futur i que tot apunta que va pel bon camí, per guanyar espai i competitivitat. Ignasi Sayol, president de Pimec Logística, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat a la linterna de COPE Catalunya i Andorra.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, bona tarda.
1: Gràcies, bona tarda.
2: La linterna.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
4: Momentos de Luis Rodríguez.
5: Luis Rodríguez.
6: Momentos amb Luis Rodríguez. Tots els dies.
7: Buenas historias y buenos casos. Y bueno, y el Luis ya no te digo más. Es un fenómeno.
6: A les matinades de COPE Catalunya.
8: Momentos de Luis Rodríguez.

0: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
2: Estàs escoltant
3: COPE Tarragona.

0: 10 minuts i arribem a les 8 en punt de la tarda i el compte enrere per la visita del Papa a Barcelona ja comença a ser visible als carrers de la ciutat. Els voluntaris ja han començat a recollir les seves acreditacions i samarretes mentre avancen els preparatius als principals escenaris que recorrerà Lleó 14. Marc Puerto, on es concentra la major activitat aquests dies? Com s'està preparant la ciutat i quines afectacions es preveuen? A veure.
1: El punt on es concentra la major activitat és a l'entorn de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Allà treballen operaris, camions i grues per tal de transformar el recinte en el gran escenari de la vetlla de pregària prevista pel proper 9 de juny. El disseny estarà inspirat en l'univers de Gaudí i en la tradició mediterrània. Mentrestant, a l'exterior continuen les tasques d'instal·lació de tanques i dispositius de seguretat. Els treballs també s'intensifiquen d'altra banda a la Sagrada Família i als seus voltants, on tot ha d'estar a punt per una de les cites més esperades de la visita, i en altres punts, com també, per exemple, la catedral o l'església de Sant Agustí, que ja es percep allà l'ambient festiu. Comerços i balcons també llueixen banderes al Vaticà i en alguns establiments i bars, per exemple, s'han col·locat flors blanques i grogues. Per ara, les afectacions del trànsit són mínimes, tot i que canviaran. A partir de dilluns està previst el tancament de diversos carrers i la prohibició d'aparcar durant 3 dies a les zones pròximes a Montjuïc, la catedral i Sant Agustí i a l'entorn de la Sagrada Família. També tancaran temporalment algunes estacions de metro i, a més, durant la visita papal es limitaran els accessos a Montserrat per tal de garantir la seguretat i l'organització dels actes previstos. De fet, els Mossos d'Esquadra ja han anunciat que aquests dies desplegaran un dels dispositius més grans que han fet mai i que mobilitzarà 5.600 agents i la participació de la majoria d'especialitats del cos. El coordinador general del dispositiu, el BUS, així és com es diu el dispositiu d'aquests dies, l'intendent Joan Salamanya, ha assegurat que faran el possible des de la prudència i el diàleg perquè la visita del Papa es pugui comptabilitzar amb les mobilitzacions que els docents ja han anunciat pel dimarts 9 de juny.
2: Com es passa en altres ocasions, s'hi afegeixen altres ingredients, els quals hem de fer compatibles amb aquests. Llavors, ho gestionarem. És a dir, tindrem la mirada posada també, com no pot ser d'una altra manera, com és en altres casos, en què hi hagi determinades persones que en un moment donat volen exercir els seus drets fonamentals, com és el dret de l'exercici i del dret de mobilització i de manifestació.
1: També ha destacat que es manté el nivell 4 sobre 5, reforçat d'alerta terrorista, si bé no hi ha cap amenaça concreta i que tindran una vigilància especial en les grans aglomeracions des del punt de vista de la seguretat i l'emergència.
2: Però el nivell 4 sobre 5 terrorista existeix, però no hi ha cap amenaça concreta en aquesta qüestió. També tenim la mirada posada que tenim grans aglomeracions de persones i, per tant, ja des d'un punt de vista de la seguretat, però també de l'emergència, hem de preveure plans d'evacuació o hem de preveure com en un moment donat podem fer moure les persones o no permetre que entrin més persones a determinats espais per no tenir riscos associats a les aglomeracions de persones. I una altra qüestió, la que tenim la mirada posada, és amb la delinqüència ordinària, que puguin aprofitar aquests dies doncs, per cometre delictes habituals, especialment els relacionats amb el patrimoni.
0: Això pel que fa a la seguretat, però on s'estan preparant també, Marc, per la visita de Lleó 14, és a la presó de Brians-1.
1: Sí, serà dimecres la segona visita del pontífex a un centre penitenciari, una visita llampec de 20 minuts de camí a Montserrat, on el Papa, amb la presència de Salvador Illa, es reunirà al teatre de la presó amb 80 interns de Brians-1 i 2 i Batràs, tots ells participants habituals de la vida pastoral als seus centres. Una d'aquestes internes, per cert, la Montserrat, ha explicat que estan nervioses, orgulloses i també agraïdes per la visita i per tot allò que representa.
3: Estoy nerviosilla, normal, porque esto pasa una vez en la vida y me ha tocado y estoy súper contenta y orgullosa porque es más fácil que te toque la lotería a que puedas hablar con el padre.
1: I l'Elisabet també explica que li queda poc temps de condemna i que marxarà amb l'orgull de conèixer el Papa.
4: Me queda muy poquita condena por eso. Espero no volver más, pero me voy a ir con la emoción y la capacidad de haberme elegido y poder conocer al Papa. Y ya se lo he dicho a mi papá, a mi marido, están todos muy contentos. Yo también, personalmente. Y agradecerle pues también a, por supuesto, a Brians-1. Que esté aquí el Papa, claro que sí.
1: Mentrestant, una seixantena de funcionaris reforçaran, això sí, la seguretat durant la visita per tal de garantir el bon funcionament i perquè el dia a dia de la presó tampoc es vegi ressentit. Mm-hmm. Iolanda.
0: Doncs demà el Papa arriba a Madrid, dimarts que ve a Barcelona i ho seguirem minut a minut aquí a la cadena COPE. Gràcies, Marc. Gràcies, que tinguis bon cap de setmana. Fins dilluns.
5: Somos Hijolusa te ofrece los deportes con la calidad de sus patatas frescas que ganan la liga en la cocina.
0: Informació esportiva amb l'Edu Badia. Què tal,
6: Hola,
0: Edu?
6: Hola, Yolanda, què tal? Bona tarda.
0: Vinga, primer titular, el Sabadell vol continuar amb el somni de l'ascens.
6: Sí, és la tornada a les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió. Sabadell-Castilla, partit que comença a les 9 del vespre. El conjunt ballesà va perdre 2-0 al partit de nada. I a la nova Creu Alta hi tenim el José Luis Gil amb les novetats del partit. Què tal, Gil? Bona tarda.
7: Què tal, Edu? Companys, bona tarda. Efectivament, fa 10 minutets que han obert les portes de la nova Creu Alta per un partit que, en principi, ve amb aires de ple absolut. No queda ni un sol tiquet ni una sola localitat per presenciar aquest Sabadell-Castilla. Partit de tornada, primera ronda, promoció d'ascens a segona divisió. Les matemàtiques ja les sabeu tothom. El Sabadell necessita guanyar per 2 gols al filial madridista per forçar la pròrroga i si aquest marcador es mantingués després dels 30 minuts extra, per millor classificació seria el Sabadell qui passaria la següent ronda. Si evidentment guanya per 3 o més gols, no caldria aquesta pròrroga. Hi haurà ple, insisteixo, a la nova Creu Alta, temperatura agradable, ambientàs per viure aquest Sabadell-Castilla a partir de les 9 de la nit.
6: Gràcies, Gil. El diumenge serà el torn de l'Europa, a Balaïdos, a 16:45 de la tarda contra el filial del Celta, després de l'empat a 1 del partit d'anada jugat a Can Dragó. Més futbol d'aquí una hora. Juga la selecció espanyola femenina contra Anglaterra. És partit de la fase de classificació pel Mundial de Brasil de l'any que ve. L'equip de Sonia Bermúdez ha de guanyar per més d'un gol de diferència si vol tenir opcions d'aconseguir un bitllet directe al Mundial i evitar així una repesca. Pel que fa a casa nostra, avui hem conegut que el Barça torna a la feina el dilluns 13 de juliol i farà una part de la pretemporada d'Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost, on hi jugarà 2 partits amistosos. Ja parla fa pocs minuts Rafa Juste sobre la polèmica amb l'Atlètic de Madrid i aquests tuits per l'interès del Barça per Julián Álvarez.
8: De molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que l'educació té que estar per sobre de tot i, per tant, continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membres de directiva i així ens ho farem. No, això no convia cap pla. L'educació no té res a veure amb els plans esportius que porta molt bé el senyor Deco i, per tant, vull dir que continuï fent aquesta gran tasca que està fent i nosaltres fer l'altra, que és la donar el que fem amb la gent, no? Aquesta responsabilitat que el Barça sempre té.
6: Les paraules de Rafa Just. I també ja coneixem més detalls de la pretemporada de l'Espanyol. Quique Iglesias.
9: Bona tarda. L'Espanyol ha fet oficial el tercer amistós de la pretemporada, que començarà a principis de juliol, i el tercer amistós serà també a Anglaterra, com el segon a Burnley el dia 29, doncs el dissabte 1 d'agost a l'estadi Riverside de Middlesbrough contra el Borough, equip de la Championship que ha estat a punt de pujar a la Premier, serà el tercer rival de l'Espanyol. Dissabte 1 d'agost a les 4 de la tarda, hora nostra, l'Espanyol de Manuel González jugarà el seu tercer amistós. Serà amb un equip molt renovat, tenint en compte que Monchi vol fer molts canvis a la plantilla perica.
6: I 2 apunts més, Yolanda. A les 9 de vespre la penya s'ho juga tota una carta. El segon partit del play-off dels quarts de final pel títol de la Lliga CB rep el Baskonia amb l'objectiu d'empatar la sèrie. I el Barça d'handbol jugarà les semifinals de la Copa del Rei després de superar 38-24 al Valladolid. Sentim el jugador blaugrana, Peter Txicuza, a Esports 3.
10: Molt emparats i crec que ja ho hem vist, un 0-4, i crec que això no pot ser perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on si un equip de la Final Four en fa un 0-4 serà molt complicat i hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
6: Això mateix, perquè el Barça juga la Final Four a Colònia en aquesta competició, la Champions League. Demà la semifinal a les 5 de la tarda contra el guanyador del Nava Cuenca, una Copa del Rei que es juga a Alacant.
0: Molt bé, gràcies, Edu, que tinguis bon cap de setmana.
6: Igualment, que vagi bé.
0: Que vagi molt bé. Fins dilluns. I d'aquesta manera arribem a les 8. Nosaltres ho deixem aquí, però ja sabeu que la informació continua a partir d'ara a la Linterna d'Àngel Expósito. Disfruteu del cap de setmana. Fins dilluns.